alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Escolta i Cant.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aparentantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes i cants.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Però hi vaig aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
4: Matrícula.
1: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser una data que la Conxita no oblidarà mai, com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat que es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945, la Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè curiosament doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que van ser que eren amb ella, doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Va ser llavors com van a travessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Ani Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar amb un petit comando anomenat Kopenick. Kopenick es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a acabar

0: als camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
1: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
2: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
3: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els que van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
4: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
5: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
1: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven els més febles.
4: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
3: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem camí de Belhof.
4: Au bois de Belhof.
1: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
3: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps. Estàvem mortes de fam i de cansament.
1: Van començar a fusellar algunes membres d'aquesta marxa de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
3: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arreolir com vam poder i de seguida, amb el cansament que duíem, vam caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: no us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa. Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat. Però abans d'anar-se'n, havien metrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i de d'altres dones que havien estat assassinats.
1: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
3: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: no puc caminar més. I jo li vaig respondre: però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap. Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller, ens amagarem allà i ja veurem què passa. I vaig haver de deixar-la allà.
5: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
4: Et alors, il faut sortir de la...
3: Hem de

0: sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar, allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
1: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics que van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar, perquè estava també plena de polls, i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. Amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
2: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
0: Ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu. Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
3: Se son comporté como de perra avec nous.
1: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i va poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita doncs s'expressava en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant les tropes nord-americanes, que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser en camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, ja al nord de França.
2: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han emportat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
3: Ma tante, je l'ai retrouvée quand on a été...
0: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
4: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
0: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
1: Conxita explica doncs que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguessin problemes també amb l'estómac, i va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
0: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Gràcies em va avisar: et criden, i em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
3: Ici à Toulouse.
4: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
1: En aquell moment no coneixien la Conxita i l'Elvira la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse doncs, esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava enterrada a un hospital de París en un estat greu.
4: Quan arriba el telegrama, les Belet agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos, un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de les Belet, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
3: Ma cosina non, elle est morte.
5: La meva cosina és morta. Ella mor. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
3: I elle est morte en arrivant a París. Elle n'a pas eu le temps d'arriver ni chez elle ni de rien.
2: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
3: I tornar a poder prendre la vida civil normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por. Perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS darrere meu amb l'arma. Ja veus que... Esclar, tenia encara 90 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
2: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
5: Les supervivents van fer un jurament, recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà i tornem per fer memòria.
4: Una memòria que la Conxita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
6: Conxita Ramos és una de les grandes col·laboradores con este museu. A través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ con escolares que duraron bastante años. Y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
4: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conxita Granja va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
7: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
5: Per això ho dic als joves. Vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat. El futur ens queda enrere. Però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar. Que sàpiguen què va ser el nazisme.
4: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conxita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
2: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conxita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
8: Conxita Granger, en el fons, és com un far sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment doncs, de desorientació que es dona amb el jovent, doncs, que, bueno, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris doncs, va, tampoc no passa res, doncs una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
4: El far de la Conxita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa el Nadal de 1946. La Conxita Granger Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conxita Ramos.
3: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers, al Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riesa. I com que jo era agent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove, i li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, pues, quan jo vaig tornar d'Alemanya, un dia ens vam trobar als carrers d'aquí de Toulouse. I jo et conec, i en Francesc, i jo també et conec. Vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar, i després ens vam casar. Un any després ens casàvem.
4: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conxita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
5: Quan torno el pensament enrere sempre em dic: després del que hem viscut no cal desesperar, estem junts i vius, ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
9: Nom:
5: Conxita Granger Veleta.
9: Data:
5: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
9: Situació:
5: alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück, Gavi Granger, neboda de la Conxita Granger, Arnau Granger, nebotnet, Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Cabdella, Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa, i el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuseria inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band d'Alfarràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Ei, Àlex, què tal?
11: Doncs cada dia més calb. Estic per regalar les pintes. Les vols?
12: Museu Particular. Capítol 7. La pinta.
13: Ei, Àlex.
11: Ei, Anna. Què? Parlem de la pinta?
13: Vale.
12: Museu Particular.
11: Per començar, tu saps quantes parts té una pinta?
13: No sé, un parell, potser? Dues?
11: Sí, exacte. Normalment les pintes, quan parliem pintes, per pentinar-nos els cabells, tenen dues parts diferenciades, que hi ha unes pues que són molt finetes i unes pues que són més gruixodes, d'acord? Les finetes se'n diu llamanera, perquè serveix per treure els polls, les llèmenes.
13: No hauria dit mai llamanera, quina mania.
11: I les que són més gruixudetes se'n diu escarpidor, d'acord? I serveixen, doncs, per pentinar, per posar tots els cabells a puesto. Però des de quan sorgeix aquest estri?
13: A més, segur que és antic, perquè polls segur que n'hi ha hagut sempre.
11: Doncs existeix pràcticament des de sempre, perquè, com dius tu, i més en l'antiguitat, on, diguéssim, el volum de cabell i de pèl corporal era potser més que no pas ara que tenim la depilació làser, doncs era més necessari encara, no? Al final no era tant un objecte destinat a la bellesa, com el podem tenir avui més integrat, sinó que era un objecte més integrat o més enfocat a la higiene, no? I a la practicitat, és a dir, si tenim cabells, tenim polls, o tenim petits insectes, o se'ns embruta el cabell perquè doncs, hi ha més pols i treballem al camp o el que sigui, i d'aquesta manera el podem mantenir més net durant més temps, no? Pensa que no és fins al 1933 que s'inventa el xampú líquid.
13: Què dius ara?
11: Exacte. En el cas d'Alemanya, la companyia Schwarzkopf, que encara avui està fabricant aquest cosmètic, comença la producció d'aquest xampú, no? D'aquest sabó específic per cabells. Què vol dir això? Que abans no rentaven el cabell? Sí, ho feien amb altres productes, i sobretot el que feien era mantenir-lo net com més temps millor, ja sigui tapant-lo, a vegades amb mocadors,
13: no?
11: O barrets o de més, o evidentment raspallant-lo religiosament cada dia, i d'aquesta manera doncs, anar traient la brutícia, la pols, que, no? I també doncs, aquestes cèl·lules mortes de cabells, d'altres cabells no? que es van morint i de més, i d'aquesta manera doncs, tenint aquest cap una miqueta més sanejat. I això què vol dir? Doncs que en el cas de les pintes les trobem des de l'antiguitat. Hi ha pintes antiquíssimes, per exemple, aquí a la península Ibèrica tenim la cultura dels Millares, a Almeria, que és una cultura del tercer mil·lenni abans de Crist, i on ja trobem algunes pintes. També, per exemple, en el cas del Pròxim Orient trobem a Israel, uns arqueòlegs van descobrir l'any 2022 una pinta d'ivori, també del segon mil·lenni abans de Crist, amb una inscripció que et deia, i te la llegeixo, que aquest ullal arranqui de cop els polls dels cabells i la barba.
13: Ostres!
11: Perquè al final totes aquestes eines també han acabat sent un suport artístic i de distinció, tant pel material, que normalment molts d'ells es feien doncs, d'os, de fusta, de carell, que és un material orgànic que surt de les closques de les tortugues.
13: Que ara el carell no es pot fer servir, perquè està en perill d'extinció un munt, però fa aquest efecte preciós, que bueno, ara molts plàstics fan l'efecte carell, perquè és que és molt maco. M'encantaria tenir una pinta de carell, sé que mai la tindré, però és que m'encantaria.
11: Bueno, no ho saps, potser si la compressis, és a dir, no es poden fabricar noves, però les que estan fabricades ja ho estan, no? Vull dir que
13: a través d'un
11: antiquari o de més podries arribar, no?, a tenir aquestes alguna pinta d'aquest material, que a més, doncs, com et deia, el que feien amb aquestes pintes era que eren pintes duradores, que al final era un objecte que anava passant, no?, que perdura, per això ens han arribat fins al tercer, no?, després de tots aquests milers d'anys a casa nostra, inclús a Grècia, a Roma, també les trobem referenciades, perquè allà inclús tenien un sentit devocional, perquè moltes de les estàtues que hi havia en els temples portaven perruques fetes amb cabells naturals i de més. Aleshores, era una ofrena que se'ls feia a aquells déus per poder pentinar aquelles estàtues, no? Mm-hmm. I aleshores també en tenim de metalls preciosos. Inclús en el catolicisme, fins fa, no et diré 4 dies, però fins al segle XVII, el sacerdot, abans d'iniciar, abans de pujar les escales de l'altar, era pentinat per un diaca. Hi havia pintes cerimonials, pintes litúrgiques a dins de les esglésies, perquè els sacerdots es pentinaven en aquestes ocasions especials, i aleshores les trobem a vegades en programes iconològics dels naixement, no?, de qualsevol, de l'Antic Testament, del Nou Testament, de qualsevol dels, de, no?, dels episodis que es narren a les escriptures o els evangelis, no? I és molt important.
13: Perdó, però és que pagaria tants diners per veure aquesta escena a missa, algú pentinant algú altre, no?
11: No tinc molt clar si era, jo crec que era un acte més previ. És a dir, no,
13: sí,
11: no,
13: no
11: era tan
13: públic.
11: No era tan litúrgic de
13: com de preparació
11: públic,
13: sinó
11: no, de la mateixa manera que hi ha algú que ajuda a vestir-se,
13: a posar, doncs porten
11: 40.000 capes, no? La casa o allò, no sé què, tal. Doncs també hi havia aquesta part, doncs, de
13: pentinar. Se'm fa molt tendre, no?, allò com de la mama que va pentinar el fillet.
11: Sí, sí, sí.
13: No sé si ara ho estic desacralitzant, perdó,
11: Bueno, en tot cas, ara ja no es practica, no? Però sí que inclús en aquest context del cristianisme acaba, sobretot en els primers temps, de l'evangelització, d'aquelles poblacions paganes que hi havia arreu d'Europa, acabes demanant un símbol de civilitat, no? Per exemple, en el cas del papa Bonifaci V, al segle VII, el que fa és vol que els habitants de les Illes Britàniques es converteixin al catolicisme, no? I el que fa és, en lloc d'anar directament a la població, se'n va, intenta convèncer el seu rei que era el rei Edwin de Northumbria, i el que fa és que li comença a regalar coses, no? I entre aquestes coses que sabem que li va regalar també hi havia una pinta, no? Hi havia aquesta idea de civilitat, no? De la gent que va ben pentinada, que va ben neta, no? Amb aquesta eina higiènica, doncs és més fàcil que s'acostin a Déu. I sense sortir del cristianisme, precisament molt a prop de casa nostra, al País Valencià tenim una de les relíquies més fantàstiques de la cristiandat.
13: Ai.
11: Que és la pinta de la Mare de Déu.
13: Oh!
11: T'has plantejat mai com es pentinava la Mare de Déu?
13: M'encanta, no ho sé, però estic ja molt enganxada a això. M'agrada.
11: Doncs és fantàstic perquè doncs, el rei Alfons el Magnànim, al segle XV, el que va fer va ser crear com una espècie de col·lecció de relíquies, no? De la corona, no? De la corona catalana-aragonesa, amb aquest reliquiari reial, i entre moltes relíquies hi ha aquest famós Sant Grial, que es diu, que es conserva a la Catedral de València, però a banda d'això té no un, sinó dos braços de Sant Jordi. O sigui, els té tots, vaja, perquè no hi ha constància que en tingués més de dos, no? Però tots aquests dos estan dins d'aquesta...
13: Els tenim localitzats.
11: D'aquesta col·lecció. Hi ha la nou del coll de Sant Pere.
13: Oh, quina mania!
11: És el que té, no?
13: Oh!
11: I,
13: no puc entre les larves i això, ja moriré.
11: I també la samarreta del Nen Jesús.
13: Això m'agrada, també. Això és molt, no? Sí, això està bé.
11: No? Doncs, però entremig de tot aquest reliquiant, n'hi ha moltes més, que, com dic, es conserva a la seu de València, a la catedral. Hi ha també, ressaca un reliquiari en forma de pinta, fet de plata, sobredaurada, i amb pedres precioses, que data això, de finals del segle XIV, i que conté cabells de la Mare de Déu. Com que conté cabells de la Mare de Déu, ja li van donar aquesta forma de pinta, també, doncs, perquè tingués una miqueta més aquest significat. No?
13: És que tu no saps el que duren, els cabells? Vull dir, són gairebé indestructibles.
11: Sí, exacte, és juntament amb les ungles, no? És d'aquells materials, d'aquells elements orgànics nostres que perduren segurament, a vegades, més que el nostre record, no?
13: Sí.
11: Vull dir... Però sí. I una altra de les curiositats que té la pinta és... Et plantejo una pregunta. Què té a veure una pinta i els pneumàtics del teu cotxe?
13: Uf! Que fa que no patini algo?
11: Bueno, podria ser. Però no, amb una miqueta la solució seria que està inventat per la mateixa persona.
13: Mare meva.
11: No sé si coneixes un tal senyor Charles Goodyear.
13: Ah, sí. Algun sou meu s'ha emportat, aquest senyor.
11: Doncs
13: sí, sí.
11: Efectivament, és aquest fabricant de pneumàtics, sí. De cautxú tan conegut arreu del món, americà, però que ell es va fer famós, no? I es va fer molt ric, perquè el que va fer va ser, el 1843, descobrir el procés de vulcanització de la goma. És aquest procés a altes temperatures i demés, que fa que tingui aquestes propietats que pels pneumàtics són meravellosos. No?
13: Sí.
11: Però ell no ho va aplicar pas amb els pneumàtics. Saps què és el que va fer amb goma vulcanitzada?
13: Una
11: el primer.
13: Pinta.
11: Una pinta.
13: Què dius ara?
11: Va començar...
13: Clar, per evitar el fris.
11: No sé si era ben bé això o no, però va començar a fer pintes que a més ell les venia com a irrompibles. El que passava abans és que a vegades les pintes es trencaven, les de carell, doncs si et cauen a terra de més, ni que sigui una pua, s'acaba trencant. Però aquestes, al ser d'aquest primer plàstic, o d'aquest material, no? de cautxú, doncs eren irrompibles. Aleshores, és com aquest ganxo que tenia... I això, justament, quan acaba la patent d'aquest senyor, és quan encara es popularitza més. Uh-huh. Perquè juntament coincideix, quan el 1870 John Wesley Hutt el que fa és iniciar, no, aquest fatal camí, potser podríem dir, que és el dels plàstics. Aquest és l'inventor del cel·luloide, que és el que es considera el primer plàstic, i que ràpidament també ja es comencen a fer aquestes pintes amb aquest plàstic, i aleshores passa a ser, no, un objecte 100% utilitari.
13: Clar.
11: Ja mai més una pinta, o gairebé mai més, tindrà aquest component artesanal o aquest component, sobretot, de decoració, no? O de...
13: Bellíssim,
11: no?
13: de
11: suport artístic
13: i
11: de més. No? I a partir d'aquí, doncs, podem arribar fins avui, no? On tots acabem tenint aquestes pintes i inclús doncs, que poden arribar a valer fortunes, no? Com per exemple el 2023 es va fer una de les majors subhastes d'articles de Freddie Mercury que s'havia fet mai a la història.
13: Pinta.
11: És aquella en què, no, l'Ajuntament de Barcelona va enviar amb una butxaca, no, amb una cartera irrisòria a comprar la lletra, no, de la cançó, sí. Barcelona, que evidentment ens la van fotre perquè, no, era molt poc els diners que portàvem a la butxaca. Doncs allà mateix una pinta de 7 centímetres de plata signada per la, no, per l'empresa Tiffany's, doncs va arribar a costar, o sigui, es va adjudicar per 152.000 lliures, que són 180.000 euros, que trobo, wow, que per una pinta de 7 centímetres amb la que Freddie Mercury es pentinava el bigoti, no està pas mal.
13: Ni tan mal.

0: Quin final tan apoteòsic, m'encanta, m'encanta, m'encanta. Bueno, és que jo soc molt fan de Freddie Mercury, de Queen, tant que fins i tot algun carnaval m'hi he disfressat. I ara estic pensant que em faltava el complement de la pinta, quin horror.
1: O de la Montserrat Caballé.
0: De la Montserrat Caballé, cert. M'ha interessat moltíssim tot el que m'has explicat avui, Àlex, perquè especialment la pinta, no sé per què, però és un objecte que de base el trobo bellíssim i preciós. Sempre m'han interessat les pintes, no més enllà de pentinar-me, que no m'agrada pentinar-me, quan era petita ja em discutia amb ma mare precisament per la pinta, el raspall i tot això, però sí que sempre m'han semblat un objecte tan delicat i bonic que tot el que, vaja, avui m'has explicat encara ho ha reforçat més, no? En el plànol artístic, com molt bé has dit tu, la pinta com a tal, més que buscar projectes artístics, la pinta com a tal és ella mateixa un petit objecte que ha pogut considerar-se una obra d'art, perquè ha estat feta de mil materials, ha estat gravada, ha estat tallada, ha estat pintada, ha estat esmaltada. Clar, fa tants anys que hi ha pintes, no? com has bé dit tu, que ha donat temps per experimentar moltíssim. Clar, com molt bé has dit tu també, si ja a l'antiga Grècia els déus portaven pintes per pentinar-se el cabell, com et pots imaginar, devien ser unes coses, especialment això m'ha cridat l'atenció, no? Molt, molt, no ho sé, celestials, me les imagino fetes d'or, me les imagino fetes de materials supernobles. És més, pintes fetes d'or, n'hi ha cançons que en parlen.

0: Has sentit quina bellesa?
1: Sí, tant, no hi puc estar més d'acord.
0: És l'Anna Amigó cantant una cançó popular que es diu Dama d'Aragó i que és l'oda a una noia que casualment es diu com jo, que és guapíssima i bellíssima, i en un punt, no, de la cançó, el que s'entén és que té el cabell tan bonic que només pot ser pentinat amb una pinteta d'or, i em sembla com musicalment el súmum d'aquesta imatge de la bellesa absoluta de la pinta, que també vaig conèixer molt aquesta bellesa de la pinta quan vaig viatjar al Japó. Allí encara es fan moltes pintetes d'aquestes, com comentaves tu, artesanals, amb materials molt nobles, cosa que aquí no he vist mai i em va fascinar. I ara hauríem de baixar una mica, Àlex, d'aquest núvol de bellesa i estètica eterna per dir-te que buscant pintes boniques vaig trobar un altre tipus de pinta que no va massa en la línia del que hem comentat fins ara. No sé si tu coneixes algun altre tipus de pinta que no sigui per pentinar.
1: No, bueno, en alguns museus, les graelles on es pengen els quadres, les reserves, se'n diuen pintes, però no crec que sigui el cas.
0: No, per aquí. He trobat una mica l'antítesi de la pinta d'or o la pinta artística, la pinta artesanal, que és la pinta utensili de tortura utilitzat per la Santa Inquisició per ferir les persones. Et pots imaginar com devia ser aquesta pinta? No era pel cabell, diguéssim que era per la zona del cul, bàsicament. Mm. Era una planxa de fusta, i el que tenia a sobre eren unes pues molt afilades i punxegudes de metall, i el que feien amb els acusats era assentar-los sobre aquesta pinta. I, bueno,
1: molt ergonòmic tot.
0: Sí, ja et pots imaginar per on devia anar el pentinat. I d'aquí, cosa que m'interessa molt, perquè saps que la llengua i la literatura també m'interessen, ve l'expressió "te vas a enterar de lo que vale".
1: Un peine.
0: Un peine. Oh. Ve d'això. Perquè vegis una mica aquesta contraposició entre aquestes pintes tan precioses, però també lo terrorífics que podem ser els éssers humans que fem objectes de tortura que es diuen pintes. Però anem a les pintes que ens interessen, que són les de pentinar. Buscant per aquest món nostre dels museus, vaig trobar que es va fer una exposició a Cambridge que es deia "Orígens de la pinta afro, 6.000 anys de cultura, política i identitat". Una expo comissariada per la Sally Ann Ashton, la qual va fer tota una investigació pels 6.000 anys d'història que té la pinta afro. Perquè una cosa que és bastant interessant i que jo he descobert gràcies a amigues, jo no tenia ni idea, és que la pinta que nosaltres creiem hegemònica, que és aquesta tan fineta, tan de Mulan, diguéssim que no tothom la pot fer servir. A les persones amb cabell afro no els hi funciona. Per tant, hi ha una pinta molt més específica pel cabell afro, i en aquesta exposició, que era una mica una suma entre arqueologia, antropologia, art, sociologia, et pots imaginar, es veien unes 300 pintes que venien de tot el món, de molts materials, fusta, marfil, diferents dissenys, fins i tot amb cristalls, en vaig veure de precioses, i una mica el que reivindicaven és que aquest tipus de pinta identitàriament és molt característica d'un sector de la societat al qual acostumem a excloure, no? Perquè quan jo vaig descobrir això de la pinta per una amiga que és filla de pare gambià, el que m'explicava era que no és només la pinta, sinó que és tots els productes pel cabell, tots els tractaments varien, no?, d'un cabell afro a un que no és afro. I dins del cabell afro, això ho vaig saber per un amic cubà, hi ha també diferents tipus d'afro, de més a menys, no?
2: El meu cabell és un cabell afro, es diu que els cabells afros són de tipus 4, i dintre del tipus 4 hi ha diferents patrons. Llavors hi ha A, B, C o D. En el meu cas tinc el patró A i B. La diferència entre aquests quatre patrons és el tant per cent en el que s'encongeix el cabell una vegada està sec, en comparació de la seva llargada si estiressis un cabell. Llavors, en el meu cas, que tinc dos patrons, em dona molta informació perquè em diu que no és homogeni, és heterogeni, i això significa que tinc rínxols que amb sec s'encongeixen molt més que d'altres. És important saber-ho perquè a l'hora de tallar el cabell afro s'ha de tallar amb sec per aquest motiu. Si el tallessis amullat, estirant els cabells, després el tall no quedaria igual, quedaria desigual. Llavors és important saber quin patró tenim. Les pintes que faig servir són pintes que siguin flexibles, és a dir, que les seves pues no siguin molt dures per acompanyar quan pentines i desenredes i que no faci el típic, la típica estirada, no?, de que es trenquen les puntes del cabell. Llavors, és un cabell que no es pot pentinar en sec per aquest motiu i llavors quan el pentines sempre li has de posar alguna crema que acompanyi i faciliti la pentinada.
3: Museu particular.
0: Clar, jo, tu i jo, no jo, tu i jo, que tenim quatre pèls i finets...
1: Molt finets, exacte.
0: Doncs
1: jo cada dia menys, eh?
0: Jo encara aguanto, però tinc una de canes que ni t'explico. En qualsevol cas, la pinta, el xampú i els tractaments que fem servir tu i jo a les nostres peluqueries no són gens compatibles amb un cabell afro. Llavors, em va semblar molt interessant aquesta exposició per fer aquesta reivindicació que, a partir del cabell, el que fa és una reivindicació identitària, social, cultural, etc. Aquesta expo també tracta, dic tracta en present perquè en línia hi ha moltíssima informació que podeu trobar, gairebé que està muntada en línia l'expo, a dia d'avui encara la podeu trobar a Origins of the Afrocom.com. També una mica el que volia era resseguir la diàspora africana, no? Com la pinta afro està tot el món, des d'un continent a l'altre, a través de la diàspora. Per tant, em va semblar com un exercici molt interessant, no?, de partir d'un objecte, que és el que intentem tu i jo sempre al museu particular, parlar de moltes coses diferents. Total, que em va semblar sumament interessant que, clar, és aquest moment, segur que t'ha passat alguna vegada, Àlex, no?, de dir, ah, espera, que la meva normalitat no és la normal.
1: Exacte. Bueno, clar, en el meu cas, home blanc, clar, no?, de país de primer món, podríem dir, o mitges, sí, sempre no, des del privilegi, no? Clar. Però no et planteges moltes vegades aquesta dicotomia.
0: Exacte, a mi em va passar això, no?, de dir, ostres, mai m'he plantejat com ha de ser anar a la peluqueria per una persona que té el cabell afro, i em va petar una mica el cap i vaig seguir com buscant. I entre... ara ja se'n parla més i fins i tot si entreu a xarxes hi ha moltíssims activistes que no només parlen del cabell, no?, sinó d'aquesta visió que ens passa a les persones, que dius tu, que hem nascut en un lloc molt concret, que som fills d'uns pares molt concrets, que no veiem més enllà. Va ser aquest moment, no?, que et creus molt progre però que resulta que no ho ets, i llavors vaig estar com buscant una mica més d'informació i em va semblar molt interessant un parell de llibres que vaig trobar, que són llibres concretament per infants que parlen d'això. Per què m'ha semblat tan interessant que fossin per infants? Perquè segurament, no?, en la meva normalitat i la teva s'ha construït des de la infància,
1: sí,
0: fins,
1: exacte.
0: Exacte, fins avui. Llavors, és molt interessant que en aquestes edats que comencem a crear identitats pròpies siguis conscient que la teva normalitat no té res a veure amb la normalitat del veí. Per tant, si tu i jo, que tenim nebots i nebodes, si t'interessa un parell de llibres interessants... El primer es diu Pelo Bueno, perquè això també ho vaig aprendre del meu amic cubà. Pelo Malo vol dir super afro. Pelo Bueno vol dir que més o menys menys
1: pots
0: afro.
1: Trampejar.
0: Que pots trampejar més, sí. Doncs el llibre és un llibre il·lustrat que es diu Pelo Bueno, i bàsicament és una àvia que li explica a la seva neta històries familiars que, diguéssim, que es vinculen d'una manera o altra al cabell, i el que fan al final és una defensa del cabell natural, no? És a dir, que no amaguis la teva identitat, no et planxis el cabell, no te'l tenyeixis, perquè és un símbol, un tret més, no?, de la teva història i de qui ets. És un llibre que està escrit per la Yolanda Arroyo Pizarro i il·lustrat per la Valentina Niño Edicions Corazón de Mango. I després un altre que també va semblar molt entranyable, que es diu Amor de Pelo, en el qual un pare, això també és un tòpic que m'encanta obrir, ha de pentinar la seva filla. O sigui, jo tinc el record en 32 anys de vida d'un dia mon pare haver-me de pentinar, i la cara de mon pare era, o sigui, era una poesia, no?, de com m'hi he de posar. I mira que tinc, de veritat, quatre pèls. Doncs em va agradar molt aquest argument perquè, diguéssim que a través del pentinat cap a la filla succeeix tota una història de superherois i de, sí, i de, sí, de ser qui tu vulguis ser a través del cabell, que em va agradar molt, i que al final el que es proposa, no?, és que cadascú estigui segur convençut de la identitat que té, amb els cabells que té, amb el color de pell que tingui, amb el color d'ulls que tingui, i em va semblar molt entranyable, i vaig pensar, fixa't, trobo que és un molt bon regal per les meves nebodes perquè no pensin que el seu cabellet llis i que es pot pentinar...
1: És hegemònic.
0: Exacte, amb una pinteta d'or és hegemònic. Algú que ja va dir això, perquè sempre ho diu tot, abans que ningú, perquè per això és...
1: El Simpson.
0: Podria ser, però no, et porto una altra persona que ja saps que amb mi té un gran poder d'influència i que és una visionària, tot i que estigui una mica de capa caiguda, és una gran visionària, Lady Gaga.

0: Born This Way 2011, de les millors coses que les teves orelles poden escoltar. Aquesta cançó, que no sé per què no s'ha reivindicat prou, Her, el que diu és que Lady Gaga, o sigui, jo... Ui, ara he quedat com una, una assimilació.
1: Yeah, clar que sí. No, tu has de creure, t'has de creure.
0: No, és que anava llegint la lletra i he quedat molt així, jo. El que diu la cançó és, jo vull ser qui soc, vull que m'estimis per qui soc, vull que m'estimis pel cabell que tinc, ja n'he tingut suficient, vull ser tan lliure com el cabell. Em sembla preciós la lletra de la cançó. En un punt parla de com es discuteix amb sa mare pel cabell, però al final el que ella diu és vull ser tan lliure com el meu cabell, perquè si la veieu Lady Gaga, el cabell s'hi ha fet de tot. Animeu-vos, feu-vos de tot el cabell i estimeu-lo per com el teniu.

0: He pillat vols per anar a Turquia. T'animes o què?
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial. I en canvi d'altres, que estic amb la mirada més experta i veig un munt de coses noves. Una tassa esquerdada, una maleta antiga, una clau rovellada. És això. La creativitat comença quan entrenes la mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, m'encanten les claus antigues. I m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta. O un armari ple de cartes. O una capsa de records. T'animo a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire. Tu deixa't portar. Potser la clau obria una botiga de joguines tancada fa anys. O potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?

0: Quina és la diferència entre la llet fresca i la UHT? La llet fresca i la llet UHT no deixen de ser dues llets pasteuritzades, encara que amb tractaments diferents a l'hora d'elaborar-se. En el cas de la llet fresca, se somet a un tractament tèrmic de pasteurització a una temperatura de 72 graus durant 15 segons, i tot ha de realitzar-se dins de les 48 hores posteriors a la munyida. La llet UHT, en canvi, es somet a un tractament d'altes temperatures, és a dir, entre 135 i 150 graus de 1 a 5 segons. Això permet que s'emmagatzemi a una temperatura ambient per un període de 3 a 6 mesos, mentre que la llet fresca s'ha d'emmagatzemar a la nevera a 4 graus per només de 6 dies. En el cas de la llet fresca, el tractament tèrmic de pasteurització a partir de la llet crua és mínimament invasiu i així permet conservar les propietats nutricionals de la llet, però alhora permet acabar amb prop del 96% dels bacteris, mentre que un 5% restant està format per espores. Per alentir el creixement d'aquestes, la llet es refreda immediatament a 4 graus. Amb tractaments tèrmics a altes temperatures es provoca de vegades la desnaturalització de les proteïnes, o més aviat la seva mort. Tot i això, conserva un percentatge lleugerament superior de vitamines, en comparació amb la llet que se somet a tractaments tèrmics de major entitat. La llet de llarga durada se somet a un tractament tèrmic conegut com a UHT, Ultra High Temperature. Després, la llet es refreda a uns 15 o 20 graus i s'envasa asèpticament en envasos esterilitzats i hermèticament tancats. Així, s'obté una llet comercialment estèril, i vol dir que en realitat no garanteix la destrucció de les espores més resistents, sinó que simplement hi ha l'absència de microorganismes capaços de reproduir-se i causar danys al producte en les condicions habituals d'emmagatzematge a temperatura ambient. Les qualitats organolèptiques, per contra, poden variar considerablement i de vegades poden adquirir un lleuger sabor de cremat o sulfurós a causa d'algunes reaccions desencadenades per la calor.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
3: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova, és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
1: Salut Activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un acondicionament previ, una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència. No? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i de més. Fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. El Congrés ha rebutjat els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al període 2027-2029, el primer pas per aprovar els nous pressupostos de l'Estat. La votació no ha tirat endavant amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, crítics amb el marge de dèficit previst per les comunitats. El govern espanyol preveu portar-los de nou a votació abans que acabi el mes de juliol. I encara amb el Congrés, la votació del decret llei que destina 6.200 milions d'euros addicionals entre 2026 i 2027 per reforçar l'atenció de les persones ha quedat convalidat per les persones dependents. D'aquests recursos, prop de 600 milions aniran a Catalunya. La Cambra també ha aprovat la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. La norma permetrà combinar prestacions, com ara el centre de dia i teleassistència, farà que la teleassistència sigui un dret universal i preveu ajudes per instal·lar rampes i ascensors en edificis. I encara en política, Espanya vol que la Unió Europea acordi un únic candidat per dirigir la FAO, l'Organització de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. El govern espanyol proposa el ministre d'Agricultura, Luis Planas, per les eleccions del juny del 27, però de moment no hi ha consens entre els 27 països. Itàlia i Irlanda ja han presentat candidats propis i Espanya vol evitar que el vot europeu quedi dividit. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter, a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els nens no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia, després que un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons els trobessin. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I en esports, Espanya ja és a la final del Mundial després de guanyar França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal, de penal i de Pedro Porro. Avui es juga l'altra final, l'altra semifinal, entre Anglaterra i Argentina. Qui guanyi es veurà les cares amb Espanya a la final del Mundial. Serà el proper diumenge 19 de juliol. I pel que fa al temps, avui arribarem al pic d'aquesta nova onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafagó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat encara accentuarà més la calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nunó. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipunorc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: It's not a TV studio. Josh, turn these lights out. It's a fucking rock concert. Ready to stand up!

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipunorc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

Tota la vida fent plans, dissenyant el que volem que passi i com volem que passi. Cada dia, constantment, fent plans. Plans aparentment senzills, com què prepararem per dinar avui, o plans més complexes, com quina carrera estudiarem. Cada pla que fem és una tria i, per tant, és una renúncia a tot allò que es queda fora. Com suportem d'una vida tan planificada? La il·lusió de fer allò que pensem que hem triat i, per tant, ens agradarà o ens anirà bé, bé, suposo que és això el que ens aguanta. També hi ha persones que necessiten tenir-ho tot absolutament planificat. És allò de la sensació d'ordre i de control. També hi ha, al contrari, qui sembla que no planifica res. A vegades només ho sembla. Es deixen portar per l'ara, per l'aquí. Però, clar, sempre hi ha algú que acaba planificant per ells. Tant si sou d'una mena com de l'altra, us recomano sempre allò que se'n diu tenir cintura. I que deu fer referència a tenir prou flexibilitat per poder-se doblegar i esquivar les bales que et venen, més o menys com a la pel·lícula Matrix.

0: De fons aquest tema, Welcome to my life del Simple Plan, aquesta formació de Canadà que, de fet, no us enganyi. És animada, és fresqueta, la música dius, uau, que xula, que energètica, però la lletra parla d'una persona que té una vida tremenda i terrible i que més val que no sigui la vostra com la seva. Aquí ho deixo. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Avui parlem de plans.
1: Doncs sí, i mira, jo et pregunto, és cert o no que l'estiu és aquell moment que de fet estem esperant al llarg de tot l'any, no?, per poder fer tot allò que no hem tingut prou temps o voluntat, també al llarg de fer al llarg de les estacions.
0: Sí, sí que és veritat. Per això nosaltres estrenarem aquesta setmana, bé, tindrem cada setmana una secció que es diu Abans que s'acabi l'estiu, ja et faig la falca, i que consisteix en això, en recomanacions de coses que podem fer doncs, abans que s'acabin aquest parell de mesos, que tampoc donen per massa. És veritat, Enric, volem fer amb dos mesets el que no hem fet en tot l'any. Això és de bojos,
1: sí.
0: No?
1: És de bojos, és de bojos. I això avui dia és així, tot i que, per desgràcia, inclús el 2026 no tothom pot fer els somiats i merescuts plans que desitja. Fa un segle encara era molt més palès que hi havia una gran diferència de classes. Mira, t'explico.
0: Sí.
1: De fet, i no tan distants ni diferents dels que tenim avui, però amb altres noms, cap als anys 20, a Catalunya hi havia un parell d'estius molt marcats. Els bucòlics estiuejos de la burgesia.
0: Clar.
1: I les sofertes feines al camp de la pagesia. Prou diferents. Aquests primers, en aquells llavors, decidien emprendre un viatge fora d'una ciutat on hi regnava la calor i la pudor de les fàbriques, que de fet eren de les que ells mateixos n'eren propietaris, i decidien fer cap fins a destinacions més agraïdes, fresques i salvatjament ofenoses, com ara Sant Hilari Sacalm, Viladrau o inclús Cardedeu, Segaró i Bellaterra.
0: Ah, el teníeu a casa, això?
1: Aquí, al costat, que ara
0: sí,
1: sembla molt a prop, però abans era tot un viatge,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. De fet, va ser en aquest indret i degut a l'activa vida social que hi desenvolupaven allunyats de la realitat que se'ls va començar a conèixer com a pixapins. Què et sembla a l'inici d'aquest mot?
0: No ho sabia que era per això, sí? Que
1: doncs
0: xulo.
1: Això sembla. Hi ha moltes teories, però aquesta n'és una.
0: Molt bé.
1: I a l'altre costat teníem la pagesia que composava tota la resta del país, i és que l'estiu és temps de secar i de batre. De fet, és l'època de feina més intensa al camp, ja que s'aprofitaven les altes temperatures amb jorns de sol a sol per a recollir els cereals abans no arribés la tardor. No obstant, en moments com Sant Joan i les festes majors dels pobles o de les festivitats de les diverses ermites, parròquies, capelles i capelletes, no?, que inunden el nostre territori, s'hi trobaven les dues classes i gaudien d'una banda de sardanes o de la fresca fent tot un refrigeri. I és que, Núria, tot i que cadascú té els seus plats preferits per l'estiu, qui no recorda m'enyorança i vol repartir any rere any aquestes vesprades amb amics, els pobles de la infància esperen algun concert de festa major.
0: I tant, i tant, i tant. I no és un pla d'aquells que requereixi massa, no? Ni massa planer. Deixa-se portar.
1: Voluntat, sí. I tant que sí.
0: Sí que és veritat que les vacances es queden d'una manera especial en el nostre record. No?
1: Sí, sí, sí, sí. Sempre les... anava a dir que els idealitzem, però sempre són xules, no? Sempre ens ho passem bé.
0: Sí, sí, en general sí, perquè canvies. I això sempre està bé, molt bé. Enric, anirem recollint els plans perfectes o no tan perfectes, les idees del pla que ens donin els oients. Com ho fem, això?
1: Doncs mira, a través de l'Instagram o a través del número de WhatsApp que podreu trobar allà mateix, ho veieu en històries, i en el Reel comenteu allà mateix quin és el vostre pla perfecte per estiu. Recordem que el perfil d'Instagram és Obert Vacances, i ja t'aviso que ens han deixat plans dels més inverossímils possibles.
0: Ah, que xulo! Doncs a les 10 en llegim alguns, d'acord?
1: Fins a les 10, a reveure, Núria, bon programa.
0: Fins ara, gràcies, Enric. I després de la connexió que fem cada dia amb Cardedeu per conèixer quina és la pregunta, el tema del dia, entrem en matèria i us expliquem el sumari de continguts d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Doncs avui, com sempre, tenim un poti-poti que ens durà a parlar de diferents temes i al llarg de tot Catalunya. Mireu, començarem amb una proposta que ens arriba des de Lleida. Perdoneu, que estic ordenant una mica els continguts, que n'hi ha molts. Una proposta que ens arriba des de Lleida, però que se sent, se nota i interessa a tot Catalunya. Parlarem, evidentment, de l'onada de calor. Ho farem amb responsables de Protecció Civil per saber com és que tenim aquestes temperatures de tan altes, però especialment què podem fer i què s'està fent a nivell administratiu també per pal·liar-les i què esperem de les properes setmanes en quant a temperatures. Avui estrenem un podcast que anomenem Social i Solidari, en què fem ressò de diferents propostes que tenen a veure amb poblacions i que potencien això, la solidaritat o l'aspecte social. Avui des de Tordera ens expliquen com poden ajudar els malalts mentals de Togo a l'Àfrica.

Aquest cap de setmana es celebra la Festa de l'Orgull, el Pride, amb la comunitat LGTBI a Barcelona. Ja sabeu que és un Pride que arriba doncs, una mica més tard del que seria el Pride regular durant el mes de juny. Nosaltres sempre recollim aquesta data que ens encaixa dins de l'Obert per Vacances per parlar sobre els drets de la comunitat LGTBI, com ho veuen, com arriba el Pride enguany, més enllà dels colors i la festa. El reportatge ens durà cap a Valls. Des d'allí ens planificaran, ens proposaran vaja un munt de plans d'estiu a través d'una agència de viatges. I després, una recomanació molt clara. Si veniu per terres tarragonines i feu cap a Altafulla, que és molt recomanable, heu de visitar el Faristol. El Faristol és un local mític des dels anys 80, quan ja va començar tota l'obertura, no?, de poder reunir-se i parlar àmpliament, quan el franquisme doncs, ja estava acabat en principi. El Faristol obria portes, ho feia a ritme de jazz, imitant aquells locals bohemis que hi havia a Anglaterra. El Faristol continua ara mateix amb la mateixa estètica i filosofia bohèmia i hipiosa, molt musical també, i tota la història del Faristol d'Altafulla el recullen en un llibre molt, molt xulo, i avui en parlarem. Un altre podcast que estrenem avui, el de Patrimoni, que ens durà a conèixer bé, monuments concrets de diferents poblacions de Catalunya. La primera parada, la d'avui, la farem a Tortosa, i allà coneixerem un element clau de la fortificació de la ciutat en altra època, és el Cap de Pont. I estrenem un podcast que ens fa molta, molta il·lusió i crec que ens servirà per posar la cirereta entranyable i tendra que es mereix un estiu com el que estem tenint. Convidem els nostres reporters a que cuinin amb els seus éssers estimats, àvies, mares, tietes, ho dic en femení perquè és el que acostuma a ser, però vaja, acceptem tota mena de gèneres, eh? Avui, la Neus del Prat, la nostra companya del Prat Media, ens proposa cuinar amb la seva àvia. I es veu que tindrà un regustet mallorquí que... ja veurem com queda. Converses de cuina, així ho hem anomenat, un espai que va molt més enllà de les receptes de cuina, que és tota una experiència de vida. I dins l'agenda, entre altres plans, que n'hi ha moltíssims, us parlarem d'una possibilitat de les moltes que hi ha per tot Catalunya de veure cinema a la fresca. Doncs vinga, comença, arrenquem l'Obert per Vacances i ho fem com sempre amb la ronda d'actualitat.

0: La primera connexió, si seguim l'ordre habitual, és amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia. Continua el colabrot, una mica a nivell municipal, no?
1: Doncs sí, de moment, govern trencat. En aquest cas, sí. Geis ho va anunciar ahir i, per la seva banda, Lluc Salelles acusa Geis precisament d'actuar per electoralisme i por a l'extrema dreta i assegura també que el govern, però, continua determinat. En aquest cas, l'alcalde de Girona va assegurar que la sortida de Junts és un error, perquè trenca la feina feta fins ara i també dona ales precisament al Partit Socialista i, a més, Aliança Catalana. L'alcalde, en aquest cas, va aprofitar també per reivindicar la feina feta els darrers 3 anys, d'això no se'n va oblidar tampoc. També va emplaçar Esquerra Republicana, que en aquest cas encara té 3 regidors a dintre el govern, a mantenir el pacte per desenvolupar precisament un govern d'esquerres independentista a Girona, que sigui també referent a nivell de país. Però, si us sembla, escoltem a Lluc Salelles, que, vaja, compareixia ahir a la tarda per respondre davant la situació de trencament del govern municipal.
0: Sembla que el tall de veu es fa esperar. Saïd, ens costa de trobar...
1: No us arriba.
0: No ens arriba, tal qual. Tal
1: vaja per Déu.
0: No passa res, tanquem la notícia nosaltres, ja ho hem explicat.
1: En qualsevol cas, sí. Per últim, Salelles doncs, va dir que Guanyem ja treballava per reorganitzar el Gartipàs i que l'objectiu era tenir-ho enllestit abans d'acabar aquest mes de juliol, però em sembla que no és l'única notícia que teníem ahir.
0: El cinema Truffaut, ho dic bé, això? De Girona?
1: Sí, Truffaut.
0: Què li passa?
1: Que Truffaut, que... si ens posem molt...
0: ens hi posem,
1: però Girona és Truffaut.
0: Molt bé. Sembla que canvia de gestió, no?
1: Vaja, de moment tenca. I és que el col·lectiu de crítics deixa de gestionar el cinema Truffaut de Girona de manera temporal per manca de garanties, d'ençà que es va acabar el contracte a mitjans d'abril. A l'associació se n'havia fet càrrec en espera de com es resolgués, en aquest cas, el concurs que va guanyar una altra empresa, en aquest cas, en Rambla de l'Art Cambrils. En un comunicat, el col·lectiu de crítics assegurava que aquest dimarts s'havia vist en l'obligació de donar per finalitzada la prestació del servei, perquè el document que va signar amb l'alcalde Lluc Salelles i que recollia també que en el mentrestant el col·lectiu es faria càrrec de projectar pel·lícules no té cap garantia jurídica. Per tant, 25 anys després, el col·lectiu de crítics que ha de tancar el cinema Truffaut de moment i pendents també aviam de què fa l'Ajuntament, que de moment ja han dit també que no es pronunciaran fins que resolgui tot el que tenim a tribunals.
0: Per fer-nos idea, era un cinema de projecció de pel·lis comercials o així més de filmoteca?
1: No, d'autor.
0: D'autor,
1: un projecte únic.
0: Molt bé.
1: Sí, correcte. De fet, un projecte impulsat pel col·lectiu de crítics d'aquí de Girona, sense ànim de lucre,
0: ostres,
1: en aquest cas, i que, de fet, portava ara, si no m'equivoco, uns 25 anys en marxa aquí a la ciutat de Girona. Però vaja, coses de la burocràcia, coses administratives, doncs qui ho entengui que ho gestioni.
0: En fi, ja n'anirem seguint també, tant de bo que no tardeu a tornar a obrir. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada. I en aquest cas connectem amb Rubí per seguir parlant, per desgràcia, d'incendis. I és que, almenys bona notícia, l'incendi que anunciàvem ahir que tenia lloc a Rubió, a l'Anoia, sembla que avui dimecres ja podem dir que està estabilitzat. Rubí, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs sí, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Rubió a l'Anoia aquest matí a primera hora. Una vintena de dotacions amb més d'un centenar d'efectius han treballat a les tasques d'extinció durant tota la nit i l'incendi es va iniciar a Castellfollit del Boix, al Bages, i ha afectat una superfície de 47 hectàrees majoritàriament forestals. Del total, el 53% pertanyen al terme municipal de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix. El foc es va detectar ahir cap a 4:45 de la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. I ahir al vespre els bombers també van treballar en 10 dotacions, 3 de les quals aèries, en un incendi de vegetació que es va produir en una zona urbana a Costa Cunit, al Garraf. Les flames estaven situades en una zona que també és pròxima a Castellet i la Gornal, i Protecció Civil va ordenar prop de les 9 del vespre el confinament de les urbanitzacions la Costa Cunit, els Jardins de Cunit i Mastrader de Cubelles. Poc després es va donar per estabilitzat el foc i es van aixecar aquests confinaments.
0: I encara una mala notícia, i és la mort de 2 bessons al riu Ter.
2: Doncs sí, Núria, els Mossos investiguen la mort de dos germans bessons, com comentaves, d'11 anys, que s'haurien ofegat al riu Tera Manlleu, a Osona. Els pares van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els joves no tornaven a casa. La policia catalana va localitzar els dos cossos ahir al migdia a la llera del riu i, segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, la recerca es va fer durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica i també amb drons. El primer cos es va trobar a la 1:00 PM i al voltant de les 2:00 es va localitzar el segon. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accidental, tot i que la investigació segueix oberta.
0: Moltíssimes gràcies, doncs, des de Rubí per aquesta informació.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A Terres Lleidatanes parlem sobre producció agrícola, sobre fruites, concretament el préssec i la nectarina.
3: Exacte, l'aprofitament de la producció de préssec i nectarina a Lleida és del 75% a causa de les altes temperatures. El sector denuncia que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Ahir va tenir lloc la presentació de l'estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu de Frucat a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, va explicar que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures.
4: Creiem que l'avançament que ens està provocant, no?, aquestes temperatures de primavera, això provocarà que difícilment es podran complir els programes a darrers de campanya o a l'últim temps de la campanya, amb el qual pot ser que els preus acabin remuntant, que això ens va passar a les campanyes 23 i 24. És a dir, al final estem una miqueteta veient un escenari semblant al 24, amb el qual podria ser que passés, no?, aquesta circumstància, que l'any passat va ser a l'inversa, que a final de campanya van tindre una davallada de preus.
3: En relació amb les zones productores d'arreu de l'Estat, Viladegut va explicar que actualment només queden actives les campanyes de Catalunya i l'Aragó. Actualment, segons l'estudi del Centre d'Investigació en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilo de préssec i nectarina es troba en 58 cèntims al quilo i se situaria en 1,23 euros al quilo després d'afegir les despeses de confecció i de comercialització.
0: I no deixem la plana agrària perquè el govern ha aprovat l'execució de les obres d'un nou sector de la xarxa de distribució del Segarra Garrigues. Explica'ns, Judit.
3: Així és, l'objectiu és incorporar més de 1.300 noves hectàrees de regadiu als municipis de l'Albagés, el Cogul, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa i el Soleràs. Aquest nou sector s'abastirà d'aigua de l'embassament de l'Albagés, una infraestructura que fa possible l'expansió del regadiu en aquest àmbit de les Garrigues. L'actuació compta amb un pressupost de 13,7 milions d'euros i un termini d'execució de 2 anys a partir de l'inici de les obres. Aquestes obres de la nova infraestructura, que discorrerà principalment per terrenys agrícoles, inclouen la construcció de la xarxa secundària i terciària de distribució que connectaran les canonades principals amb els hidrants que donaran servei a les agrupacions de regants. També incorporen a tots els sistemes d'automatització, telecontrol i regulació necessaris per a una gestió eficient de la xarxa de reg. El projecte forma part de la nova estratègia d'inversions en regadius 2025-2040, aprovada recentment pel govern, que preveu mobilitzar més de 3.000 milions d'euros per actuar sobre unes 181.000 hectàrees a tot el país. A la demarcació de Lleida, l'executiu preveu invertir 30 milions d'euros anuals per continuar desplegant el reg del canal Segarra-Garrigues i 1.000 milions més corresponents a la modernització dels canals d'Urgell.
0: I tanquem l'actualitat lleidatana explicant-vos que Comissions Obreres convoca a Lleida una vaga parcial i concentració del sector de l'acció social.
3: Ho fa davant del bloqueig patronal a l'equiparació salarial. Justament aquest dimecres tindrà lloc una aturada parcial de 15 minuts i una mobilització a la plaça Ricard Vinyes a 8:15 de la tarda. Segons afirma el sindicat, el sector es troba en un punt crític després de més de 6 anys de mobilitzacions i negociacions frustrades amb la patronal, la Confederació. Comissions Obreres explica que des de l'inici de les converses pel Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social, a principis de l'any 2019, la Confederació ha posat obstacles als increments salarials, alegant que aquests depenen d'un augment de les tarifes dels serveis públics. Tot i la pressió exercida, les condicions laborals diuen que no han millorat el ritme necessari per poder compensar la pujada de l'IPC ni les desigualtats salarials amb el sector públic.
0: Gràcies, Judit Castellà. Uau,
3: Lleida.
0: Gràcies
3: a vosaltres.
0: Fins ara.
3: Fins ara.
0: Diem fins ara perquè, de fet, tornarem a connectar amb Lleida per la primera entrevista, però de moment, ara sí, aterrem a Tarragona. Marina Pérez-Got, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Parlem de Rodalies.
5: Doncs sí, això és una mica com el dia de la marmota, nou dia de retards de Rodalies. L'R13, l'R14 i l'RT1 registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una incidència un altre cop a la infraestructura de l'estació de la Plana Picamoixons, segons ha informat Renfe. Les mateixes línies ja van patir aquests retards dimarts també per una incidència a la mateixa estació. D'altra banda, l'R4 registra retards d'uns 20 minuts per una incidència a Castellbisbal.
0: I tanquem això amb la informativa parlant de Cultura Tarragona i del cicle Refugi Sonor.
5: Doncs sí, el cicle Refugi Sonor torna aquest estiu al Bar del Camp de Mar de Tarragona, l'espai on va néixer el projecte per donar el tret de sortida de la seva quarta edició. Organitzat per l'associació cultural Anima't, el cicle aposta enguany per una programació que posa el focus en la música instrumental, l'experimentació sonora i les propostes més arriscades de l'escena independent. El cicle s'obre aquest 16 de juliol amb Los Sara Fontan, un dels projectes més singulars de l'escena alternativa actual. El duet format per bateria, violí i una àmplia gamma de pedals i recursos electrònics presentarà el seu univers sonor basat en la improvisació, l'experimentació i la llibertat creativa. El 23 de juliol serà el torn de Bernarda, el projecte de músic Bernat Cuyàs i exmembre de Holy Bouncer. Presentarà el disc Algú vol un flam, una obra íntima i autobiogràfica que aborda el procés de recuperació personal i emocional de l'artista a través d'un pop minimalista. La programació continuarà el 30 de juliol en Kiu i es tancarà el 6 d'agost amb Nerovambola. Jacob Dalmau, de l'associació Anima, t'ha explicat que es tracta d'una proposta que vol convidar el públic a descobrir la música des de totes les seves possibilitats expressives.
6: Començarem amb la proposta probablement més coneguda de les quatre, ja que enguany hem tirat molt cap a propostes que són poc conegudes probablement, però que són superinteressants.
5: Tots els concerts se celebraran, com dèiem, al Bar del Camp de Mar a partir de 9:45 de la nit i les entrades tenen un preu únic de 8 euros.
0: Gràcies, Marina. Fins ara.
5: Fins ara.
7: Obert per vacances.

0: 28 graus de temperatura tenim ara mateix a Tarragona i diu que arribarem a l'hora del migdia als 34. Suposo que l'actualitat està més o menys així. Els termòmetres estan a tot Catalunya més o menys així o pitjor. I és que avui arribem a un dels dies de màxima calor d'aquesta ja tercera onada de calor de l'estiu. Els consells ja els han explicat, però els hem explicat moltíssimes vegades, ja el sabeu, però igualment intentarem abordar com hem d'actuar davant d'aquests episodis meteorològics a nivell institucional. Per això, avui saludem el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Sergio Delgado, que de fet està amb la nostra companya d'UAU, Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu molta calor també aquí a Terres Lleidatanes, no?
1: Molta. Temperatura? Mira, ara mateix estem a 27 graus, sí. Però és que la previsió és que avui puguem arribar als 40 i fins i tot en alguns punts de la ciutat, depèn de quina zona, puguem arribar també a superar els 40 graus.
0: Tercera onada de qualsevol. Al final els estem acostumant a una situació...
1: Sí, malauradament, no massa... malauradament sí. Ja hem acostumat a arribar als 42.
0: Doncs endavant amb l'entrevista, Judit.
1: Doncs, tenint en compte que és la tercera onada de calor d'aquest estiu i que les temperatures cada vegada augmenten més, una de les primeres preguntes, Sergio, que avui et volíem fer és, entenent o sent conscients, prenent consciència que això no canviarà o com a mínim no ho podrem revertir a curt termini, com es prepara a nivell institucional Protecció Civil per poder actuar-hi amb les mesures?
2: Bon dia. Doncs la preparació des de Protecció Civil s'ha de visualitzar d'alguna manera com a sistema, com a conjunt d'organismes doncs, que des de l'àmbit dels serveis d'emergència, però també de tot el conjunt d'organitzacions i activitats que treballen amb, sobretot en població vulnerable també, doncs ens responem a aquesta realitat, com dèieu, d'uns estius cada vegada més calorosos, amb unes de calor cada vegada més intenses i de més durada. Com ens preparem d'alguna manera? Primer, en tota l'activitat preventiva, a tota l'activitat d'avisos que es fan a aquestes activitats, a aquestes organitzacions, i també, doncs, això en aquest moment, però també doncs, tots els mesos abans, amb tota la revisió dels protocols de coordinació, la previsió dels mecanismes dins de cada organització i dins de cada activitat, de com adaptar-se a aquestes situacions de temperatura extrema. Per tant, hi ha un treball de preparació que fem abans de l'estiu i un treball de coordinació i de seguiment que fem en el moment de l'estiu, que es concreta d'alguna manera en l'adaptació en els dies d'onada de calor, com és avui, que tindrem aquest pic màxim avui dimecres, doncs adaptació a totes aquestes activitats, especialment les que comporten activitat a l'exterior, doncs afectats per aquestes temperatures, i també l'adaptació a les activitats que gestionen persones vulnerables, en refereixo doncs, des de residències fins a les activitats de lleure de joventut, activitats sanitàries, etc.
1: Clar, es parlava primer de revisió de protocols, després de coordinació i seguiment. Començo per revisió de protocols. Si ens interessem en els últims 5 anys, què s'ha hagut de revisar dels protocols i quines mesures ara es contemplen com a obligatoris o com a imperatives i que fins ara no es contemplaven?
2: Bé, els protocols s'han adaptat realment en... una mica obligats per la situació i la realitat de que aquestes onades de calor cada vegada són més intenses. Vull dir amb això que cada vegada és més evident que les activitats que es desenvolupen a l'aire lliure, a les activitats que comporten un esforç físic, especialment doncs, a l'exterior, en zones no climatitzades, doncs... Això des d'un punt de vista de treball, això es gestiona des del Departament d'Empresa i Treball, com deia, és la idea aquesta de sistema. Llavors, aquestes activitats van adaptant-se, van adequant els horaris, van adequant també doncs, fins i tot els elements de protecció individual necessaris per poder doncs, fer les tasques en seguretat. Les activitats de joventut, per exemple, doncs, quan parlàvem de protocols, doncs, està estandarditzat que davant d'una onada de calor hi ha la indicació i també vinculat al risc d'incendi forestal i a la indicació de no fer rutes pel medi natural pels riscos que comporta. Són tota una sèrie d'accions que cadascú en el seu àmbit va realitzant i que es posen en marxa, sobretot a partir d'aquesta alerta que es determina, doncs en aquest cas és la Protecció Civil, que també ho fem conjuntament amb el Departament de Salut per la part sanitària i que es fa a partir de les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, és tota una cascada d'accions que es van desenvolupant a partir d'aquests avisos i d'aquesta alerta.
1: Perfecte. D'aquest estiu, tenint en compte que, com dèiem, és la tercera onada de calor, aquesta coordinació i aquest seguiment, quin podem destacar, quines actuacions se'n destacarien a nivell positiu, però també alguna autocrítica, si és que ni se n'ha de fer,
2: Bueno, encara estem en la campanya, per tant és difícil fer un balanç. De fet, és que tot just estem a mitjans de juliol, ens queda molt episodi per endavant, i això vol dir que encara no podem fer un balanç. Global sí que podem dir que hi ha una bona coordinació, que s'està treballant, que hi ha aquesta predisposició d'alguna manera per part de tothom per poder-ho fer efectiu i per poder aplicar aquestes mesures en general de protecció a la població.
1: Una de les eines que potser Protecció Civil es dota són d'aquestes alertes per altes temperatures i també per altres efectes climatològics. Com es decideix i quan es decideix que s'ha d'activar una alerta?
2: Bé, això sempre d'una manera està estandarditzant els plans, és a dir, hi ha els criteris que estableixen quan toca una alerta, és a dir, no s'improvisa. En aquestes situacions, tot allò que està vinculat a un element meteorològic, a un fenomen meteorològic, l'iniciador és la previsió, en aquest cas, a Catalunya, del Servei Meteorològic de Catalunya. Quan el Servei Meteorològic de Catalunya anuncia un episodi excepcional d'altes temperatures, no té per què ser allò que... En termes purament tècnico-científics es denomina onada de calor, perquè onada de calor són 3 dies consecutius. No cal que arribin a 3 dies. Pot ser a partir d'un primer dia intens, pot ser 2 dies que ens marqui aquesta temperatura extrema, tant de dia com de nit, és quan s'inicia aquesta alerta, en aquest cas de Protecció Civil. Perquè arribem a alerta, ha d'haver-hi un episodi significatiu. És a dir, no per tot episodi que hi hagi temperatures extremes farem una alerta, perquè pot ser un episodi puntual, pot afectar només una part del territori, pot ser amb una probabilitat mitjana-baixa. En aquests casos no iniciarem una alerta. En canvi, quan hi hagi una situació molt clara, amb molta probabilitat de temperatures extremes de més d'un dia, o que sigui un únic dia però tingui una afectació molt generalitzada, iniciarem aquesta alerta.
1: Entenc que seria contraproduent fer-ho sempre.
2: Seria molt contraproduent perquè donaria una falsa, diguem-ne, informació sobre situació excepcional o d'alerta. Nosaltres el que volem és marcar molt en quin moment, dins de que l'estiu són calorosos i que cada vegada ho són més i les temperatures mitjanes van pujant, el que volem és marcar els dies excepcionals, com per exemple és el dia d'avui. Avui dimecres és un dia especialment significatiu des del punt de vista de les temperatures màximes que assolirem, i també, com deia abans, venim de 2 dies precedents que a Ponent s'estan registrant ja temperatures elevades, i venim d'una situació d'una calor de la setmana passada. Per tant, també tenim en compte aquests efectes de persistència que tenen incidència en tots els riscos i també a la salut de les persones, perquè té aquest efecte acumulatiu. Moltes vegades l'afectació no és tant pel pic, per la intensitat d'un dia, sinó per la persistència d'aquesta calor, la combinació amb la calor nocturna, que tot això es va acumulant.
1: Sergio Delgado, subdirector de Prevenció de Protecció Civil, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a tothom, i recordem aquests consells d'autoprotecció: evitar activitats físiques a les hores de màxima insolació i vetllar per les persones més vulnerables del nostre entorn.
0: Moltes gràcies també, Judit Castellà, des de UAUR Lleida. Una abraçada.
1: Gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Estrenem podcast, un podcast, una secció regular que arribarà cada setmana, cada dimecres, i que hem anomenat simplement Social i Solidari. Es tracta d'això, de recollir iniciatives de diferents poblacions respecte a iniciatives de caire social o de caire solidari, és que no té més. La primera parada avui és la porta, no la primera proposta, des de Ràdio Tordera. La Clàudia Icart ens presenta un projecte molt vinculat al Teatre Clavé de Tordera, un projecte que té a veure amb ajudar els malalts mentals a l'Àfrica.
4: Bon dia, Maria José.
5: Hola, bon dia, Clàudia.
4: Primer de tot, per donar context a la gent que no coneix aquesta campanya, ens podries explicar què és Hackendella i a quines persones ajuda i com les ajuda?
5: Doncs Jatakendeia és l'entitat beneficiària de la campanya Compromís i Cultura, que és una campanya que portem des de la Fundació Clavé. És una campanya solidària que cada any recapta fons per una entitat diferent. I enguany, l'entitat que va presentar el projecte que s'adequava més als criteris i les bases establertes va ser Jatakendeia. És una entitat que recapta fons per ajudar persones al Togo amb diversitat funcional. Malauradament, al Togo encara hi ha molta superstició sobre les persones amb diversitat funcional i llavors són rebutjades moltes vegades fins i tot per les pròpies famílies. Així doncs, Jatakendeia des d'aquí fa un treball molt gran de sensibilització i de captació de fons que després l'executa, diguem, Misericord Sans Frontières, que és l'entitat al Togo que ja té en marxa un centre de dia, una residència on es fa tota una formació professional i d'autonomia per les persones, on aprenen a, bueno, a ser autònomes en el seu dia a dia, a gestionar-se ells mateixos i a més els hi ofereix una formació professional perquè puguin arribar a ser autònomes plenament, no? El que es busca és la plena autonomia i inclusió de les persones en el seu entorn, en el seu context i en les seves famílies. Així doncs, el Togo, l'entitat Misericord Sans Frontières, el que fa és tot aquest aspecte més general, integral sobre la persona. I en concret, en el projecte que ens van presentar, hi havia tres noms, tres persones, que són en Jean, la Thérèse i en Grégoire. Són tres persones que han acabat el seu recorregut d'autonomia i la seva formació professional, tenen un certificat, i ara falta aquest últim impuls perquè puguin posar el seu projecte econòmicament en marxa i puguin arribar doncs, a tornar a les seves famílies, a les seves ciutats, als seus poblats i ser autònoms. I llavors ara mateix estem fent bueno, campanya per recaptar fons per a aquestes tres persones en concret. En Jean vol ser ramader i en Grégoire i la Thérèse tenen una formació de forners que només els hi falta això, l'últim impuls per poder ser autònoms.
4: Perfecte. I vosaltres treballeu sols o treballeu amb més entitats?
5: A la campanya Compromís i Cultura estan implicats tant les entitats locals amb les que tenim conveni, a la Fundació Clavé, com Consell de Mecenatge, com particulars també, si volen, ciutadans, espectadors, espectadores. És una campanya que des del principi es va concebir com una campanya integral, no? Al final ens hem de posar tots d'acord i tothom des del seu punt, des de la seva mirada, hi pot participar. Llavors, per una banda, les entitats locals amb les que treballem, ACR Pere Cot, el Fòrum pel Teatre i la Cultura, l'Esplai de la Gent Gran, quan fan les obres de teatre al Teatre Clavé, una part de la taquilla va a Compromís i Cultura. Així mateix, el Consell de Mecenatge també participa a través de la Fila Zero i particulars també comencen a animar-se a fer una Fila Zero, no? Que al final és comprar una entrada simbòlica i és un donatiu per la campanya. També és una campanya que poden participar els particulars, com he dit, a través de la programació estable, i la Fundació Clavé, per exemple, ara mateix que estem fent l'altra Clavé, és un projecte que fem els tres primers dijous a la plaça Miquel Martí Pol. Aquest projecte va destinat íntegrament tota la taquilla a Compromís i Cultura. Llavors diguem que és una campanya que hem aconseguit que, bueno, que tothom s'hi sumi, perquè creiem que és des d'aquí, des del teixit social, des del teixit empresarial i nosaltres mateixos com a fundació i els particulars bueno, que fem xarxa per donar suport a aquelles entitats que ho necessiten.
4: Doncs moltes gràcies, Maria José, per aquesta explicació.
5: I bueno, animar totes les persones a poder participar. Creiem que és amb l'esforç de tothom.
4: Doncs moltes gràcies.
5: Gràcies a tu. Merci.
3: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
0: I anem amb la segona entrevista, la que tancarà aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Ens desplacem a Barcelona perquè aquest cap de setmana la ciutat viurà el plat fort de la celebració del Pride, la festa de la diversitat, que des de finals de juny omple la ciutat d'activitats. Avui, però, més enllà dels actes previstos, no farem agenda, volem prendre el pols a la situació actual i els reptes que encara afronta el col·lectiu LGTBI. Per fer-ho, connectem amb el nostre company de Premià Mèdia, el Manel Ferrer, que ja es troba acompanyat de Cristian Carrer. El Cristian és coordinador de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Bon dia, Manel.
6: Bon dia, Núria. Doncs sí, més enllà de la vessant festiva i reivindicativa del Pride, la lluita dels drets del col·lectiu LGTBI continua ben vigent. De fet, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia va registrar 353 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya durant el 2025, la xifra més alta de l'última dècada. L'entitat també va alertar de noves formes de discriminació vinculades a l'habitatge i reclama també que el desplegament de la nova llei catalana es tradueixi en mesures efectives. Per parlar de tot plegat, ens acompanya, com deies, en Cristian Carrer, coordinador de l'Observatori. Bon dia, com estàs, Cristian?
7: Molt bon dia.
6: Doncs dèiem, i per començar pel principi, sovint es vincula aquest Pride amb una gran celebració, però les dades que heu presentat enguany dibuixen una realitat ben diferent. Quin és avui el principal repte que afronta el col·lectiu a Catalunya, a casa nostra, i no només el col·lectiu, sinó també doncs, els agents o els factors que ens envolten?
7: Doncs sí, com dèieu ara a la introducció, no? 353 incidències pel que fa al 2025 i et dic que el 2026 estem actualment i queda mig any per tancar a prop de les 175 incidències de moment registrades. Per tant, reptes, doncs òbviament crec que s'ha de continuar fent pedagogia per entendre la LGTBI-fòbia com una problemàtica que és social, com una problemàtica que és estructural, que afecta a tots els àmbits de la vida quotidiana, com així reflexa el nostre informe, i per tant les polítiques han d'anar, per la nostra parer, en tres vessants que són principals. La prevenció, en el cas de no poder prevenir, com detectem aquestes incidències, perquè si les podem detectar seria aquesta tercera porta, que seria la intervenció, és a dir, com acompanyem les violències de les persones que han estat afectades i com transformem el context on s'han produït aquestes discriminacions.
6: Mm-hmm. Cristian, ara parlàvem d'aquestes dades. L'Observatori va registrar 353 incidències l'any passat i ens deies doncs, que anem superant aquestes xifres, tant de bo s'aturessin el que queda d'any, però aquesta tendència sembla que va cap amunt. Amb l'estudi que vosaltres feu, què és el que esteu detectant, el motiu per al qual estan pujant aquest tipus de denúncies i aquestes agressions?
7: Sempre hi ha el debat, no? Hi ha més violència, no? Per què aquesta xifra que cada vegada supera més sobre incidència? Sempre nosaltres parlem de que si les tenim detectades tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les. Jo crec que cada vegada més la LGTBI-fòbia, doncs, l'Observatori i altres, hi ha agents d'acompanyament, ja sigui socials o més institucionals, cada vegada més la ciutadania veu que això no normalitza aquest tipus de violència i té a l'abast algun servei d'acompanyament amb la intenció de reparar la seva dignitat i, per tant, doncs, acudeix a aquest tipus de serveis o aquest tipus d'entitats, en el nostre cas una ONG, no? Altres sector social, quan diuen m'ha passat això, m'agradaria que es tingui una constància sobre això, no? I després, dins del possible, doncs, un intent de reparació a partir de diferents serveis, etc. Llavors, jo crec que també és la idea de que estem detectant més aquestes violències, estem detectant més aquestes incidències i, per tant, tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les d'una forma més digna. Per tant, crec que, òbviament, estem parlant de situacions que són desagradables, no? Una no acceptació en el nucli familiar, un assetjament a una escola, un tractament adequat a un centre d'atenció primària, una denegació d'un servei a l'oci nocturn, etc. Són situacions desagradables, no? Però si tenim l'oportunitat de que aquestes situacions ens arribin a l'Observatori, segur que podem acompanyar la persona i intentem, com he dit abans, intentar transformar aquell context on s'ha produït, doncs posar-se en contacte amb el centre d'atenció primària, amb la discoteca, la institució, intentar parlar amb el nucli familiar, etc.
6: Mm-hmm. Ara seguirem parlant de l'actualitat, però, Cristian, des del principi estem fent referència a l'Observatori, aquesta entitat de la que tu en formes part i coordines, però explica'ns una mica també què és el que feu i el servei integral que feu doncs, a totes les denúncies i també doncs, a tots els casos que us van arribant.
7: Exacte, qualsevol persona o entitat, ja pot ser només física o si no també social, ens pot arribar i per això parlem d'incidència, no? La incidència pot ser qualsevol tipus de discriminació que estigui motivada per l'orientació sexual d'una persona, la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere i per tant la persona si així ho decideix, perquè nosaltres acompanyem, no dirigim, no li diem a les persones què és el que han de fer, nosaltres proposem informació sobre els seus drets que han estat vulnerats i si així ho requereix també perquè nosaltres ho proposem o perquè la persona mateix ho demanda, doncs té un servei jurídic per una banda, ja sigui perquè vol interposar algun tipus de denúncia, ja sigui penal o administrativa o altre tipus d'itinerari, o no vol agafar cap tipus oficial d'itinerari, però sí que busquem altres itineraris de reparació de dignitat, com pot ser doncs una mediació, un servei d'acompanyament psicosocial, un acte de rebuig, per exemple, en el lloc on han succeït els fets, un comunicat públic, una incidència mitjà de comunicació. Llavors tenim aquesta banda més jurídica en aquest aspecte, la banda d'acompanyament psicosocial, de posar la primera pedreta de recuperació de benestar emocional arrel de l'agressió o discriminació que ha viscut. Aquests serien els serveis més assistencialistes, però nosaltres sempre diem que també fa falta pedagogia. O sigui, la LGTBI-fòbia es necessita una educació a nivell estructural i transversal. Per tant, un dels altres serveis que nosaltres oferim és aquesta formació per introduir en tots els àmbits de la vida quotidiana que siguin possibles la diversitat, no? La perspectiva de la diversitat afectiva, sexual i de gènere de manera comuna i transversal.
8: L'informe on apuntava doncs, totes aquestes incidències i denúncies també apuntava a una normalització dels discursos d'odi, especialment a l'entorn digital, a les xarxes socials. Fins a quin punt aquest clima acaba traslladant-se també al carrer i a la vida quotidiana de les persones LGTBI? Perquè al final, segurament, anys enrere el que passava a les xarxes doncs, era paral·lel o tenia més distància amb el que es vivia als carrers, però ara sembla que té un efecte crida tot el que es viu a les xarxes.
7: Clar, i a més que es consumeix de diferents plataformes, no només mitjans de comunicació que poden ser més tradicionals, sinó a través de diferents plataformes digitals o xarxes socials, com pot ser TikTok, com pot ser Instagram o com poden ser d'altres, no? De fet, internet i xarxes socials és el tercer àmbit de registre, i això és el que ens arriba. Si estiguéssim veient o registrant totes les mostres d'odi que n'hi ha per xarxes socials, no faríem una altra cosa en tot el dia. O sigui, moltes vegades també l'anonimat, el poder veure que és una cosa més impersonal, no?, fa que aquestes persones s'envalentonin a dir qualsevol tipus de bajanada contra el col·lectiu LGTBI+, o contra alguna persona ja en particular, no? Llavors, clar, això és un problema perquè s'ha de fer també pedagogia a nivell online, a nivell de com estem treballant la convivència en les xarxes socials, que també forma part ja de la nostra quotidianitat i de la nostra forma de socialitzar, de la nostra manera d'entendre'ns. Per tant, què és el que passa? Si deixem aquests discursos d'odi vagin circulant, agafant amplada, etcètera, etcètera, malauradament hi haurà persones que, emparades en aquests discursos d'odi, senten que estan legitimades després per exercir qualsevol tipus de pràctica discriminatòria, que pot passar per un insult, pot passar per una agressió, pot passar per la denegació d'un servei, pot passar per un tracte inadequat, pot passar per algun tipus d'assetjament, ja sigui escolar, laboral, sexual, etcètera, etcètera. Clar, estan emparades en aquests discursos d'odi que sembla que s'han d'aturar. Primer, no tenir aparador, és a dir, arrinconar aquests discursos d'odi per limitar la seva, diguem-ne, distribució totalment viral, i a partir d'aquí veure a les persones que estan exercint aquest discurs d'odi per què ho estan fent, intentar convèncer-se que fa molt de dany i és un caldo de cultiu per rebre la pràctica discriminatòria, segur.
8: Clar. Però, Cristian, què fem quan tot això, tot aquest discurs d'odi comença a estar impulsat, inclús promogut per factors polítics, no? I que inclús arriben a les administracions. Llavors, aquí ja no depèn tant de la bona voluntat de la ciutadania, sinó que també intervé la política.
7: És una part legitimadora del discurs d'odi. Quan tu veus que hi ha estratègies polítiques o forces polítiques que estan apostant per aquests discursos d'odi, el fomenten, el porten als seus programes electorals, tenen mesures que cristal·litzen aquests discursos d'odi, que això és un problema molt gran perquè sembla ser que legitima aquests discursos d'odi, que formen part de la convivència d'una societat, que poden ser que siguin legitimitats i que es poden veure com bueno, doncs una mostra més de la llibertat d'expressió. Aquí diem un moment. Quan tu estàs realitzant un discurs d'odi, no estàs realitzant una llibertat d'expressió. Estàs coartant els drets d'unes altres persones d'un determinat col·lectiu, com pot ser l'LGBTQ+, o poden ser d'altres col·lectius, així ho podem parlar-ne, no? Sí. Llavors, en aquest aspecte, el que hem de fer és, això no és una força legitimadora, això també, encara que estigui en una força política o en una estratègia política per distribuir aquests discursos d'odi, el que s'ha de fer és no donar cabuda, no donar a que puguin distribuir aquests discursos d'odi, que quedin en la seva magma o en el seu, diguem-ne, voltant, i no poder que sigui això ampli. Què és el que passa? Aquestes forces legitimadores segurament que venen de la dreta, de l'extrema dreta, i també de dir-ho d'algunes forces progressistes en determinats llocs, què és el que passa? Sí que distribueixen i ho fan molt bé d'una manera a través de les xarxes socials i les diferents plataformes. Llavors et pots trobar totalment discursos antifeministes, et pots trobar perfectament discursos antidiversitat afectiva sexual i de gènere, et pots trobar discursos racistes i xenòfobs que estan distribuint i que finalment calen sobretot en la joventut, no? Que poden finalment legitimar de dir, bueno, doncs jo exerceixo aquesta pràctica discriminatòria convocatòria dient alguna racistada, dient algun tipus de violència contra les dones o contra el col·lectiu LGTBIQ+.
8: De fet, des de l'Observatori, des de fa molt de temps, reclameu més recursos i també un desplegament efectiu de les polítiques públiques. Què és, al vostre parer, el que encara no s'està fent prou bé des de les administracions o podria millorar?
7: Tenim el marc legal, tenim les eines legals i el marc normatiu judicial els tenim. Queda molt bonic quan s'aprova. Ara tenim la nova llei, la llei 3/2025, que es va aprovar al Parlament de Catalunya el desembre de l'any passat. No? Una nova eina que modifica i actualitza la que teníem abans de la llei 11/2014, adaptant-se a les noves demandes i necessitats del col·lectiu LGTBIQ+. Que sempre queden coses fora, està per suposat que sí, que s'ha de continuar treballant. Però clar, el que posa el marc normatiu després... Una cosa importantíssima, s'ha d'estar lligat amb una dotació pressupostària. Hi ha d'haver uns pressupostos lligats a les mesures que posa l'articulat dels diferents lleis, que a més parla de diferents àmbits de la vida quotidiana. Parla de serveis socials, parla d'educació, parla de sanitat, parla de mitjans de comunicació, parla d'oci, temps lliure i esport. Parla de moltíssims àmbits de forma transversal en el qual s'han d'implementar aquestes mesures. Ho tenim a tocar, ho tenim a l'abast. Ara, clar, això no es pot ser un brindis al sol. El que necessitem són recursos amb partides pressupostàries i aterrissar-lo amb uns indicadors de fer aquesta mesura s'implementa i al cap d'uns anys veure el que s'ha implementat, quin impacte social ha tingut. I per això es necessiten més recursos econòmics, socials, humans i materials. I és el que nosaltres diem. Molt bé aprovar aquesta llei d'una forma de la gran majoria transversal en la força política de Catalunya, no de les diferents forces polítiques, però ara està bé de tenim el marc de la llei, anem a la distribució de polítiques i programes i després distribució de recursos.
8: Totalment. Aquest any també heu posat el focus en la situació de les persones trans. Perquè a dia d'avui continua sent un dels col·lectius que continua patint més discriminacions i que caldria també fer per revertir aquesta realitat que pateixen moltes persones?
7: Està relacionat amb el que parlàvem fa uns minuts amb els discursos d'odi. De fet, si mireu a l'informe, si la ciutadania mira l'informe, és un 30%. Un 30% de les 353 incidències que parlàvem al principi, un 30% està relacionada amb la transfòbia. Directament, si fem la comparativa, sobretot està relacionada a la distribució d'un odi, una discriminació i una agressió cap a les dones trans, amb molta diferència, per exemple, dels homes trans i també les persones no binàries. No? Això crec que està relacionat moltes vegades amb aquests discursos també antifeministes que poden distribuir determinades forces que es diuen feministes, no? Però que distribueixen aquests discursos d'odi de la negació de que una dona trans és una dona. Clar, si tu estàs realitzant aquest discurs, clar, ja és el que et deia abans, una persona pot acabar cristal·litzant de dir, no, pues yo no te trato como mujer, perquè tu no ho ets, no? M'estan dient que tu no ho ets i m'ho estan legitimant, no?, determinades forces que es diuen feministes. Per posar-te un exemple, aquí ja tenim aquest discurs d'odi com es va cristal·litzant i que pot acabar en que una persona insulti a una altra dona i li negui l'existència, per exemple. Doncs aquí tenim un problema de convivència.
8: Totalment. Quan parlem de LGTBI-fòbia i segurament qui ens estigui escoltant ara des de casa pensa en agressions físiques. Fa un moment parlaves també doncs, de les xarxes socials, de tot el que passa a l'entorn digital, però en quin tipus més d'agressions podem pensar més enllà de les agressions físiques o del que passa a les xarxes?
7: I és totalment heterogènia. A vegades la intencionalitat de fer dany i a vegades coses que són més estructurals. Es poden trobar, òbviament, que quan parlem d'agressions, la gent ve al cap no l'agressió física, no? O ve d'insult, però ens podem trobar assetjament, ens podem trobar fer buit, ens podem trobar una incidència, per exemple, d'una dona que ha comentat que és lesbiana en el seu lloc de feina i, o per sorpresa, ha començat a veure com l'equip en què estava treballant deixa de posar-li els plans, de comentar-li, d'estar més amb ella, no? Coses com aquestes que també pot ser per exclusió a l'hora de fer o d'omissió amb la intencionalitat. I poden ser coses també com més subtils. No, a vegades, ja poso un exemple, formularis fins i tot a vegades d'administracions, no? Sí. Nom del pare, nom de la mare. Per exemple, no està tenint en compte la llista familiar en aquest formulari, no? I casualment sempre el nom del pare acostuma a estar com el primer, no? Que també em pregunto per què passa això, no? Segurament l'administració no ha fet aquest pas per fer dany a ningú en aquest aspecte, però fixa que ja està excloent una part de la realitat de la diversitat humana. Doncs són coses com aquestes, que són estructurals moltes vegades, perquè ens hem socialitzat doncs en el masclisme, en el racisme, en la LGTBI-fòbia, i per tant hem de continuar fent aquestes polítiques públiques per anar transformant aquests contextos on encara es veu doncs, aquest reflexat de la societat. No?
8: Molt bé. Per acabar, Cristian, aquest cap de setmana, com dèiem al principi, milers de persones participaran del Pride de Barcelona. Més enllà de la celebració, quin missatge us agradaria que s'endugués la gent passada aquesta festa?
7: importantíssim. Està bé que és una forma de reivindicació, mm-hmm. també pot estar la celebració, però s'ha de tenir de memòria històrica, s'ha d'explicar sobretot a les noves generacions doncs què va ser a Stonewall el 28 de juny de 1969, reclamar aquesta data simbòlica, veure que és una reivindicació, que molta gent s'ha quedat pel camí per la lluita dels nostres drets, que moltes vegades sembla que això ja ho teníem des d'aquí i que això no pot ser immòbil, i no. Mm-hmm. Ve una ventada forta i aquests drets que tenim en aquests moments poden anar-se'n. Llavors hem de continuar sortint als carrers reivindicant que no podem fer cap pas enrere, mm-hmm. que cap agressió sempre ha d'estar com amb una resposta, si pot ser, si us plau, comunitària, col·lectiva, no unes coses de temes individuals. Si hem parlat al principi que la etifòbia és una problemàtica que és social, les respostes que hem de tenir han de ser socials i han de ser col·lectives.
0: Doncs moltíssimes gràcies a la company de Ràdio Premià, el Manel Ferrer, avui acompanyat de Cristian Carré, coordinador de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Des de petits, tots ens han ensenyat que l'aigua oxigenada és la millor solució a l'hora de desinfectar les ferides. Tot i això, els sanitaris adverteixen que no és així. El primer i el més important és saber què és exactament l'aigua oxigenada. És un compost químic a base d'aigua i peròxid d'hidrogen al 3% que elimina els bacteris que trobem a la superfície de les ferides. El problema és que aquest compost també malmet les cèl·lules sanes del nostre organisme, les mateixes que s'haurien d'encarregar de curar la zona danyada. Quan curem la ferida amb aigua oxigenada, el que fem és provocar que la catalasa, un enzim que descompon el peròxid d'hidrogen en oxigen i aigua, reaccioni. Aquest és el motiu pel qual broten les bombolles i l'escuma blanca. És cert que l'efervescència destrueix els bacteris, però també el teixit sa. La picor, al contrari del que ens han dit sempre, no vol dir que la ferida s'estigui curant, sinó més aviat tot el contrari. És un clar indicatiu de que s'estan destruint les cèl·lules de la pell. La millor solució per desinfectar les ferides és fer servir sèrum fisiològic, que també elimina els bacteris però sense amenaçar el teixit sa. El sèrum fisiològic és apte per a grans i petits, i a més no genera cap picor al entrar al contacte directe amb la ferida.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, per la Pili García. La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I avui arribarem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura també pot pujar, es quedarà una mica frenada per sota els 40 graus, però la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral, i el vent rescalfat encara pot accentuar més la calor. Tot plegat dispara el risc d'incendi. Avui, 111 municipis de 20 comarques estan al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 273 municipis més es troben al nivell 3, per perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada amb la combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. En aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora d'aquest matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit hi ha treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I una nova eina del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, permet consultar en temps real la humitat de la vegetació i el contingut d'aigua del sòl, una informació clau per millorar la prevenció d'incendis. A Catalunya, les zones més seques es concentren ara com ara al Vallès Oriental i a l'Occidental, el Maresme i també l'interior de Girona. I pel que fa a mobilitat, a Rodalies avui a serveis mínims per la vaga convocada pel sindicat ferroviari. Circularan el 66% dels trens en hora punta, és a dir, de les 6 del matí fins a 9:45 del matí i de les 5 de la tarda a 9:45 del vespre, la resta del dia al 33%. També hi ha retards que poden superar la mitja hora per una incidència en la infraestructura a l'estació de la Plana Picamoixons, a la R13, a la R14 i a la RT1. Són les mateixes línies que ja van tenir retards aquest dimarts per un problema al mateix punt. A més, la R4 acumula fins a 20 minuts de demora per una incidència a Castellbisbal. I dos germans bessons d'11 anys han mort ofegats al riu Ter a Manlleu. Els pares van alertar de la desaparició dilluns al vespre quan els menors no van tornar a casa. Els Mossos han localitzat els cossos aquest dimarts al migdia després d'un dispositiu de recerca amb unitat subaquàtica i drons. La investigació continua oberta, però la principal hipòtesi és que ha estat un accident. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: obert per vacances.
1: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba.

0: sap com a greu trepitjar aquest tema tan xulo del zoo. Ens estem fent fans del zoo i totes gràcies a Ràdio Televisió Cardedeu i a l'Enric Rubio. Enric, bon dia.
1: Bon dia, no,
0: que
1: com en coneixes, Cúria.
0: Aquesta cançó, no l'havia sentit mai, eh? Ja m'agradava en el zoo, però és que m'agrada molt aquest tema.
1: Doncs mira,
0: és com molt estiuenc, no? Recull molt el rotllete d'estiu, digues, digues.
1: Absolutament, amb aquesta cançó Pancho va... Podríem dir que va arribar als primers oients, fans i fanàtics, entre els quals m'incloc de zoo. Va ser el tema amb el que molta gent els va conèixer i segueix sent un mite, un referent d'aquest grup que malauradament ens ha deixat, però bé, els integrants segueixen fent coses.
0: Ai, que xulo. Doncs vinga, anirem descobrint-los al llarg de l'estiu, ells i molts altres músics. Tema del dia. A veure, Enric, preguntàvem quin és el pla perfecte dels nostres oients per l'estiu.
1: Doncs sí, tenim àudios i tenim comentaris al Reel i per missatge també privat a l'Instagram. D'aquí us recomanem que ho feu al Reel, així ho podem anar veient tots i anem interactuant. Mira, primer comentari, ho diu la Susi, i ens diu una caleta des del mar, i jo crec que conec aquesta persona, i si diu una caleta des del mar, és que hi vol arribar amb alguna barqueta menorquina o algun veler, per tant jo crec que això és un planàs.
0: Sí, sí, sí. El problema d'aquest pla és que si molta gent se li acut, al final acaba sent poc exclusiu, no? Que hi havia com una polèmica de som massa gent a les cales ja arribant amb veler, no?
1: Correcte, correcte. Això queda per la gent una miqueta dels pobles que ho han fet tota la vida, i
0: no,
1: tant que
0: clar,
1: sí.
0: Clar, clar. No, no ho diguis molt alt, Susi, no ho diguis molt alt, que no s'apunti més gent.
1: Exacte. I deixa'm preguntar-te, sí. Núria, quin és el teu pla?
0: Ah, no, no, no, no. Mira, jo sabia que avui m'ho preguntaries, justament avui no ho sé, no ho sé, però jo per mi, lectura davant a la platja, qualsevol cosa de platja em va bé.
1: Em sembla
0: sí,
1: fantàstic.
0: Sí, qualsevol cosa, m'és igual. I tu?
1: Mira, jo en el meu cas, una cosa que m'agrada molt i que intento repetir cada vespre és m'assento just a la posta de sol

0: No està malament, eh?
1: En bucle. M'agradat això de... I repetir.
0: I un dia rere l'altre.
1: Però fixa't que no, ni tan sols ha dit que menjaria ni res. Vull dir, ell té clar que ha de menjar, però, bueno, el que no, suposo que el que li cau a les mans i ja està. No ho sé.
0: Exacte. I a la platja. Oh, no tenim més senzills, que també segueixen amb la platja, eh? La gent tira molt per aquí, eh, Goita? Aquesta és l'Aina Barbany. Escoltem-la.
2: Per mi el millor plan d'estiu és agafar unes pizzas, una ampolla de vi i anar a veure la posta de sol a la platja i sopar allà.
0: Ja ho veus, o sigui, la platja se'n repeteix. Se'n
1: repeteix
0: petites
1: coses, eh? Petits plaers de la vida.
0: I tant que sí. Després hi ha petits plaers i hi ha gent que apunta molt alt i tenim la Pilar, que ens diu viatjar a Groenlàndia. Pim-pam.
1: No està mal, Pilar. També bé.
0: Sí.
1: Si hi ha pizza, ens sense pizza, que no vingui.
0: Absolutament. Sí, llavors la gent està molt engrescada. La veritat és que el que veiem un fet recurrent és que la gent necessita desconnectar, o millor diria, reconnectar-se. I tothom acaba apostant per la platgeta. Hi ha algun pla amb amics per poder gaudir d'aquestes vesprades.
1: La pregunta és, i per què no ho fem això tot l'any? Una estoneta,
0: exacte.
1: No cal cada dia, no? Però dedicar una estoneta, perquè, a veure, la platja hi és cada dia i el sol es pon cada dia i tot això.
0: I jo sempre dic que la platja és molt més bonica a l'hivern, de colors i tot, i estàs sol, absolutament sol.
1: Sí.
0: Així que també desestacionalitzem una miqueta aquests plans, no? I gaudint de la natura, cada dia no esperem una cita especial, no? Gaudint-nos d'aquestes petites coses.
1: Doncs sí, que t'agafem el consell. Enric, tornem a connectar abans que s'acabi el programa per si algú més encara vol afegir algun pla que puguem prendre
0: Fantàstic.
1: Nota.
0: Fins Allà estarà, que tenim un àudio, ja veureu.
1: Ai, que bé, fins ara. I nosaltres seguim buscant plans d'estiu i en aquest cas ho preguntem a Radio Ciutat de Valls, a l'Èric Rosique, que sembla que ha parlat amb algunes persones que tenia al voltant, però també amb una agència de viatges, perquè a vegades quan hem de fer plans volem que ens els organitzin.
3: L'estiu és l'època de vacances per excel·lència. Amb l'arribada de les temperatures més elevades i d'un ritme de vida cada cop més frenètic, hi ha estones en què no aconseguim saber què fer. Nosaltres et proposem diversos plans d'estiu perquè aprofitis al màxim aquests mesos. Ens acompanyes? En primer lloc, ens hem d'aixecar ben d'hora i és que en els temps que corren ens hem de cuidar, però amb la calor que fa i la pujada de temperatures evident, el millor és llevar-nos ben d'hora i pels amants de l'esport sortir a córrer. Les dones de sol més matineres auguren un gran inici de dia i com no pot ser d'una altra manera, un dels plans de l'estiu és sortir a córrer. Catalunya és una de les comunitats amb més practicants de curses populars i de trail running i, per tant, ens podem preparar per algun d'aquests esdeveniments. Durant els mesos d'estiu, molts ajuntaments organitzen curses nocturnes, caminades populars i activitats esportives gratuïtes per tal d'evitar les hores de màxima calor. La pràctica esportiva a l'estiu requereix adaptar horaris perquè la temperatura corporal augmenta amb l'exercici i la calor ambiental dificulta eliminar aquesta calor. L'aplicació Strava s'ha convertit en un fenomen i també en convertir córrer i compartir rutes en una activitat social. Milions d'esportistes registren anualment entrenaments a través d'aquesta aplicació. Córrer a primera hora del matí també pot tenir un efecte psicològic positiu perquè la llum natural del matí ajuda a regular els nostres ritmes circadians. Començar el dia amb activitat física no només ajuda a mantenir-se en forma, sinó que també permet gaudir d'un moment de tranquil·litat abans que la calor i el soroll de la ciutat prenguin protagonisme. Així ho fa, per exemple, l'Aina Mallol, que ella és comunicadora.
4: Pues això de córrer a l'estiu és pràcticament una odissea. O bé ets capaç de llevar-te molt aviat al matí, cosa que no és el meu cas i, per tant, em costa una mica fer allò de les 6 del matí, perquè a partir de les 7 i pico la calor ja també ja està impossible. O bé te'n vas al gimnàs a fer cinta com un hàmster, que és una altra tècnica que he estat fent servir bastant aquestes setmanes. I l'altra que fa jo, com que tinc canalla, el que faig és els dono sopar, els poso a dormir i ja quan estan dormits i ja com pau a casa dic, escolta, me'n vaig. I com que encara s'allarga una mica el dia, doncs surto a córrer cap a les 8:30, 9 del vespre, fins que quasi no hi vaig. Aquestes són les meves tres tècniques ara que la calor apreta, però bueno, també és un bon moment com per variar d'esports, no? O fins i tot d'anar a fer classes dirigides o introduir la piscina, que també és algo que he fet, però així, com sempre dic, que el teu Strava es mantingui actiu i no noti les deficiències de la calor.
3: I no podem dubtar que si hi ha un pla que identifica l'estiu català és anar a la platja. Amb gairebé 580 quilòmetres de costa, Catalunya ofereix opcions per tots els gustos, des de petites escales a la Costa Brava fins a llargues platges de sorra fina a la Costa Daurada. De fet, un dels millors plans a la platja és el Paddleson, com explica

0: L'Àlex Rodríguez, que ell és guàrdia civil.
1: A mi a l'estiu el que m'agrada fer és anar a córrer, bé quan cau el sol, i anar a la platja i fer paddle surf i kayak. Aquests són les dues activitats preferides de l'estiu.
0: El litoral català compta cada any amb desenes de banderes blaves que reconeixen la qualitat de l'aigua, la seguretat i els serveis. La temperatura ideal de l'aigua del mar per a moltes persones oscil·la entre els 22 i els 27 graus, tot i que depèn de la persona i l'activitat. Una de les plats que podem trobar a la platja, sens dubte, són les paradetes de souvenirs o petits detalls de complements. Al poder visitar una localitat costanera ens permet trobar diverses petites joies per acabar de complementar les nostres indumentàries d'estiu. És el cas de la Beatriz, que ella és mestra d'educació primària, Maria, especialista en atenció a la diversitat i psicopedagoga.
2: El que més m'agrada fer a l'estiu és anar a la platja, tornar ràpid i fer-me una dutxa per refrescar-me i quedar amb amics i amb família per anar a mirar paradetes, perdre'm entre collarets, arracades i altres coses artesanals i anar-me a sopar amb ells. Així, parlant, jugant i no mirar el rellotge perquè el dia següent no es treballa, que és una de les coses superguais de l'estiu. Les paradetes les visito cada dia. M'encanta mirar, parlar, xerrar.
0: Una pràctica perfecta per fer a l'estiu és marxar de vacances per sortir a la natura. Catalunya compta amb un parc nacional i 15 parcs naturals, a més de nombrosos espais protegits. Una pràctica curiosa és l'espeleologia. L'espeleologia tracta de la pràctica d'explorar i estudiar cavitats naturals del subsol. És, per exemple, una pràctica que du a terme l'Andreu García.
3: Sobretot el mes d'agost, que és quan fa més de 40 anys que sempre pujo a Cantàbria a fer espeleologia. És el meu pla. I després és fer unes vacances amb la família, algun viatget o alguna cosa. Però l'important, que és sempre que faig el mes d'agost, és anar a Cantàbria uns 8 o 10 dies i continuar amb els treballs que portem allí realitzant de diferents cavitats i sobretot amb la cavitat La Ballina, que ara actualment portem 45 quilòmetres explorats sota terra, no?
0: I per últim, i no menys important, són els viatges curts i les escapades de proximitat. L'escurçament del temps de desplaçament i una despesa més reduïda han provocat que cada cop més persones s'abonin al concepte de turisme lent, viatjar menys i quedar-se més temps en un lloc i buscar experiències locals. Què diuen, però, les agències de viatges? Quins són els destins preferits més enllà del nostre territori? Ens ho explica l'Ester, de Viatges Mestres.
4: Bueno, a veure, aquest estiu estem treballant com tots els estius, intentant arribar al màxim de clients possibles, atenent totes les peticions, com és normal i lògic, i on van, com sempre, una mica a tot arreu. Sí que és cert que aquest any ens estem trobant doncs, que depèn de les destinacions, lògicament algú pot trobar que hi ha doncs, una certa por o quimeres, no?, d'anar més cap a un lloc o cap a un altre. Llavors sí que és veritat que, per exemple, molts clients que ens havien demanat en principi d'any començaven a mirar doncs, destinacions, sobretot asiàtiques, o potser doncs, s'han anat esperant a veure com anava el tema. Si solament tenien vacances, per exemple, juny, juliol, han optat per altres destinacions, Carib, Sud-amèrica, Europa, molta Europa, circuits per Europa. També hem notat que, per exemple, tota la zona de Nord-Amèrica, que sempre era un lloc que s'estirava bastant, sobretot a Nova York, doncs aquest any s'ha frenat bastant.
0: Així doncs, l'estiu no depèn només d'un gran viatge o d'un lloc paradisíac. Sovint els millors plans són els més senzills. Una sortida en bicicleta quan encara no crema el sol, sortir a córrer abans que surti la llum del sol, un bany al mar, una conversa sota les estrelles o, per exemple, hem descobert també la pràctica com l'espeleologia. Perquè al final, trist pel plan que trist, és per gaudir-lo, sempre, a la nostra manera.
5: Doncs sí, Erika, per a tots els gustos, plans de tota mena. Moltíssimes gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Les 10 i 16, exactament, per si heu de sincronitzar rellotges. Moment de sortir a l'exterior, ho he fet ja en diverses ocasions, però ara és l'entrevista oficial que fem des de fora, des d'un lloc molt, molt, molt, molt emblemàtic. Mireu, des dels anys 70, que Altafulla hi ha un local mític i especial. Va obrir els anys 70 i va ser refugi d'artistes, de músics, d'escriptors. Allí s'hi podia parlar de tot i estem parlant de finals del franquisme. Per tant, hi havia com una eclosió cultural que feia que fos molt especial, tot a ritme de jazz i tot imitant els locals que en aquell moment estaven bullint també d'activitat cultural a Anglaterra. Aquest local mític que encara existeix avui dia es diu el Faristol i cada petit detall, cada petita cosa i detallet de decoració que trobeu a dins les seves portes, a dintre del local del Faristol, té una història. Per explicar totes aquestes històries, avui s'ha publicat un llibre que, de fet, es presenta, no sé si avui o demà, l'Agustí Martí, que és qui portava el Faristol i qui ha publicat el llibre explicant la història d'aquest local mític, està ja acompanyant el nostre company d'Altafulla, l'Eduard Virgili. Comencem l'Onesi, què fa? Eduard, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
5: Presentació llarga, però és que el Faristol és mític. És que és mític.
6: Home, i tant. I tant. De fet, és el primer lloc que molta gent els ve al cap, només quan senten la paraula Altafulla, indret conegudíssim per moltes generacions, tant del Camp de Tarragona com de fora. I som avui, ara tu ho explicaves, perquè és un dia molt especial. És aquesta tarda,
5: aquesta tarda.
6: Aquesta tarda, a partir de 7:45, es presenta un llibre que és tot un exercici de memòria. Jo he tingut el plaer ja de fullejar. No és només la crònica d'un gastrobar, és també el relat d'una aventura, com la recuperació d'una mansió construïda l'any 1783, la seva transformació en un club de jazz i espai gastronòmic i totes les històries de les persones que hi han passat. Ho avançaves ara, ens acompanya l'Agustí Martí, que és el creador del Faristol i autor de Faristol 1979-2000, una casa dels 700, Altafulla. Agustí, bon dia i gràcies per rebre'ns.
7: Bon dia i molt agraït a vosaltres de tindrem aquí.
6: Comencem pel principi. Per què ara, després de tants anys, decideixes escriure aquest llibre sobre el Faristol que neix al voltant del confinament i de la pandèmia?
7: Sí, bueno, jo feia molts anys que tenia al cap que havia d'explicar la història del Faristol. No perquè el Faristol sigui un local, perquè va ser una època. Va ser una època molt especial que com ha dit la teva companya, era sortint del franquisme, la gent tenia unes ganes enormes de viure, de sortir al carrer, d'expressar les seves inquietuds. I jo pensava que la gent més jove, que no ha viscut aquesta època, havia de saber també, no? Però clar, no m'hi posava, no? Va arribar la pandèmia i estava aquí tancat a aquestes parets i vaig dir, ara és el moment, no? I, bueno, com has dit tu, primer vaig pensar, bueno, la casa és la protagonista, molt, la protagonista principal, pràcticament, no?, d'aquesta aventura. I a través del centre d'estudis em vaig assabentar dels noms dels propietaris i vaig començar escrivint la història de la casa. I després, bueno, va vindre tot el que més.
6: Què vas veure el 1979 quan vas entrar per primera vegada en aquesta mansió del segle XVIII?
7: Bueno, això és una història de com un enamorament, quasi, no? Perquè jo no tenia ni idea, no havia pensat mai de fer una cosa així. Jo estava a Anglaterra, vaig estar 4 anys, i tenia més aviat un projecte de futur dintre del món editorial. Havia traduït algun llibre, feia cròniques per una editorial de Barcelona. Estava a Barcelona. I tenia un amic, el Martí Carreras, que és el germà del Joan Carreras, d'aquí a Altafulla, que quan jo estava a Bristol, que a Bristol hi ha molts petits locals de jazz i això, venia, ell és pianista, em deia, ostres, això, no, com és que allí no tenim cap local d'aquest tipus, no? I va ser ell que va descobrir la casa. Llavors em va portar aquí, jo estava a Barcelona, vaig vindre en cotxe un dia, arribo aquí, entro aquí i veig el que és el bar ara, que eren les quadres. Encara hi havia els menjadors dels cavalls, tot fosc. I clar, jo vaig imaginar, dic, això és com una cava de jazz, això és ideal per fer un local. I sense pensar-m'ho més, llavors vam pujar dalt de tot. Vam pujar a les golfes, i les golfes tinc unes vistes, que és on vinc ara jo, no?, la casa meva, tinc unes vistes espectaculars. Llavors veiem des de Tamarit fins al Creixell, tot el mar, i vaig pensar, no, és que aquí m'hi tinc a quedar jo.
6: De fet, la casa té una història, els indians, el comerç amb Cuba, les guerres napoleòniques, diferents famílies que hi han passat. Tu expliques també tot aquest passat. deixa'm que digui que amb una miqueta de cullerada pròpia teva que hi poses, i així ho expliques i en deixes constància també en el pròleg, parles de la casa com si tingués una ànima pròpia. Què significa això?
7: Jo crec, els que ens agrada viatjar, no? Per exemple, l'Òscar, que és d'aquí també, que li agrada molt Itàlia, jo, en part, tot ve també d'Itàlia. Jo vaig tindre el privilegi d'anar a Itàlia quan tenia 20 anys, vaig a Florència, Venècia, Pisa, tots aquests... I vaig descobrir això que diu, que les cases, la història té vida, està present. I quan vaig arribar a Altafulla, no només a aquesta casa, Altafulla en general, és un poble molt especial. Jo crec que aquesta Altafulla té unes energies amagades que fan que la gent que ve aquí sigui gent especial. O sigui, quan jo vaig arribar aquí a Altafulla, Altafulla no era turística. No hi havia pràcticament turisme perquè eren estiuejants. No venia la gent de Barcelona, de Madrid, els que tenen aquestes cases, venien a passar l'estiu. I la gent que venia, que no era d'aquestes estiuejants, els turistes, que sí que n'hi havia algun, eren tots sempre gent especial. Per això jo puc explicar moltes històries.
6: Ara hi anirem, ara hi anirem. Sí. Núria, per cert, que l'Agustí ha dit, ens acompanya també l'Òscar, és l'Òscar Ramírez Dulcet, l'editor de La Banya, aquesta petita editorial, no?, que és qui publica precisament el llibre de l'Agustí. Defineixes aquest espai, el Faristol, com un lloc de llibertat? Això era conseqüència, ho comentaves abans, d'aquella eufòria democràtica que es vivia després del franquisme, en aquest moment en plena transformació social i política. Tu comences a parlar aquí d'un dels conceptes més interessants que, a més, doncs, expliques en el llibre, que és el Xavi Chic.
7: Xavi Chic, sí. Això, tenim una clienta molt, molt, molt especial.
6: És una filosofia.
7: Que és una filosofia i és una realitat a tot el món, no només aquí. Si mires per internet Xavi Chic, veuràs que hi ha moltíssimes pàgines. Xavi, en anglès, vol dir una cosa gastada, no? Que pot ser negatiu, en certa part. Però Chic, que vol dir que és de moda, no? que és xulo, li donen la volta, i una cosa que és antiga li pot ser al mateix temps molt moderna i molt especial, no?
6: I en una època en què molts restaurants busquen l'espectacularitat, tu comences a defensar el contrari, les imperfeccions, les parets antigues, els objectes amb història. Per què això?
7: Perquè és un sentiment, no ho pots explicar. Jo quan veig una restauració, a vegades quan fan aquí, de la Tarragona romana, que ho fan tot ben perfecte, tot ben posat, penso, aneu a Roma i mireu com tenen les pedres romanes totes per terra, perquè les coses tenen vida pròpia, no?
8: Però Eduard, una cosa que té molt bon el Faristol, i de fet és que és autèntic, que aquestes coses gastades, cada peça té una història. A vegades hi ha llocs de restauració que el decoren com si fos Chevy Chic, no? Això que dèieu, però que no, que és fals, que això també es compra. I en canvi aquí no, sí, sí. Tot el que hi ha al local té la seva història de veritat.
7: De fet, jo quan vaig fer... I primer la vaig llogar a la casa, no? I al cap de, jo explico també el llibre, al cap de 7 o 8 anys vaig tindre la possibilitat de comprar-la. I llavors, clar, vaig tindre que fer un projecte amb un arquitecte, no? L'arquitecte era un noi que era professor de la Facultat d'Arquitectura de Barcelona, d'Estètica, precisament, amb molt de gust, que havia fer el projecte, no? I quan m'aporta el projecte resulta que no és per criticar, però és, bueno, no diré el nom, però altres llocs aquí que tot és vidre, alumini, i em va dir que el concepte arquitectònic modern ara és diferenciar lo modern de l'antic. Lo modern s'ha de veure, no? I vaig dir, mira, no, jo vull la casa com és i fer el mínim possible perquè per respectar l'estil original.
6: El Faristol és restaurant, és gastrobar, és música, el jazz ha tingut un paper molt important també en el projecte, encaixa molt bé en aquest espai, i pel Faristol hi han passat molts músics, artistes i personatges singulars. Tu al llibre expliques una història especialment sorprenent, és la del Mal, el suposat baixista de Black Sabbath.
7: Sí.
6: Explica'ns aquesta aventura.
7: Bueno, un dia estàvem, els primers anys, jo volia fer jazz, no? Però era, ja m'he donat compte de que era, no, era una utopia, no? A Altafulla, als anys 80, fer concerts de jazz amb bandes importants perquè no podia financiar. Llavors fèiem jam sessions, venien músics de Tarragona o de Barcelona i muntaven històries, no? I un dia estàvem tocant i arriba un personatge britànic amb cara de fet pols, saps? Dius, aquest tio no s'ha d'anar sortit, i seu a la barra, esperen un seu gin tònic, el que fos, i ve cap allà i diu, podria tocar? Bueno, li van donar la guitarra i comença a tocar i cantar, i em vaig quedar bocabadat, perquè li vaig dir, escolta, tu has sigut professional, no? Diu, bueno, tocava amb una banda, era el baixista, i com se deia la banda? Diu, Black Sabbath. I em vaig quedar... Llavors, aquest senyor resulta... Bueno, si resulta això, explico el llibre, però bueno, explico una mica. Per diferents raons s'havia arruïnat. Vivia a Salou, tenia una casa a Salou. Es va arruïnar, la seva dona el va deixar i estava al carrer, pràcticament, no? Jo llavors acabava de fer les habitacions i al final me diu, escolta, mira, podria quedar a dormir aquí aquesta nit perquè no tinc... I es va quedar i va estar mesos. Fins que li vaig tindre que dir, escolta... Però mentrestant, actuava aquí, es va córrer la veu, i aquí venien tots els heavy metals de Barcelona. Van vindre tots, jo crec. Hi havia cua aquí a la porta de xios amb xupes negres i amb...
9: Déu-n'hi-do.
7: I no sé si te recordes del grup Los Rebeldes.
9: Sí.
7: El Segarra i el David Nello, que era el saxofonista, que estiuejava a Altafulla, allà a la Torre d'Embarra. El volien agafar per anar a gravar un disco a Barcelona, perquè era un baixista espectacular. I el dia que tenia que anar, me'l trobo aquí, dic, escolta, que no has anat? Diu, no tenia ganes de sortir. I es va quedar. I, bueno, i després, clar, quan va sortir, això era abans d'internet, quan no teníem, no existia internet. Quan va sortir a internet vaig investigar, no?, pensar aquest mal, i resulta que no surt cap mal baixista dels Black Sabbath. Llavors,
9: no. et van prendre el pèl d'aquella manera perquè, escolta, les històries que has pogut explicar a conseqüència sí. d'aquest fet fortuit...
7: No, va tindre cua, perquè una altra cosa que va passar quan va marxar és que gent dels bars d'Altafulla, no?, me van dir, escolta, i el mal aquest? Perquè era molt simpàtic, era molt popular, se va fer popular. En dos o tres mesos tothom el coneixia. Dic, no, ha marxat. Com? Havia deixat deutes a tots els bars d'Altafulla amb la història de que tenia que rebre uns diners de no sé què. I bueno, però deutes, de menjar i...
9: Déu-n'hi-do. Intueixo, Núria, que som a la recta final de l'entrevista. En tot cas,
8: sí?
9: deixa'm només que expliqui que el Faristol és lloc de trobades, de tertúlies, d'exposicions, de festivals musicals. S'ha convertit en un referent cultural, però no només això. També és un lloc on poder venir a degustar productes de quilòmetre zero, productes de proximitat, i l'Agustí Martí és un dels primers defensors dels vins del Priorat quan encara no tenien el reconeixement actual. Per tant, aquí també s'hi trobaran vins de la terra que hem de defensar com no pot ser d'una altra manera en un programa com aquest.
8: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies a Eduard Virgili i Agustí Martí per totes aquestes històries, i que de fet la recomanació avui que es fa la presentació del llibre o quan sigui, si aneu a Altafulla, bé, aneu-hi directament cap al Faristol. Moltes gràcies, companys.
9: I tant, avui a 8:15, una abraçada.
8: Una abraçada.
10: Obert per vacances.
8: Ai, toca encetar nou podcast. Aquesta setmana estem d'estrena. Un podcast que ens durà per tot Catalunya buscant un monument singular d'algunes poblacions. Només un, que de patrimoni n'hi ha moltíssim per tot arreu, però demanem a les poblacions que ens entrin un i que ens l'expliquin en clau dels usos que allà s'hi feien. Comencem fent parada a Tortosa. Allà coneixerem el Cap de Pont. Està al barri de Ferreries. És una estructura clau per entendre el passat defensiu i estratègic de la ciutat. I a través de la seva història ens endinsem en l'evolució d'aquest espai. Des del seu origen era una fortificació vinculada al pont de Barques fins a la seva integració dins del passatge urbà actualment. Tortosa.

0: Avui posem el focus en un espai discret però fonamental per entendre la història de Tortosa, el cap de pont de Ferreries. Quan avui travessem l'Ebre pels ponts actuals, costa imaginar que durant segles l'accés principal a la ciutat es feia per un pont de barques. Era una infraestructura imprescindible perquè connectava Tortosa amb el Camí de València i amb tots els territoris situats al sud del riu. Just al punt on arriba aquest pont hi havia el Cap de Pont, una construcció que tenia una funció molt clara, protegir l'entrada a la ciutat. Però no només era una porta, era una fortificació militar integrada dins del sistema defensiu de Tortosa. Qualsevol persona que volgués entrar o sortir de la ciutat havia de passar per aquest indret. Al segle XVII, quan es va construir, Tortosa era una plaça estratègica. El riu Ebre era una via de comunicació fonamental, però també podia convertir-se en una via d'entrada per a un exèrcit enemic. Per això calia protegir-ne els accessos. Per entendre aquest espai, també cal mirar el barri que l'acull. Ferreries ha estat històricament la porta d'entrada a Tortosa des del sud. Ens ho explica Oriol Segarra, director de Turisme de Tortosa.
1: Ferreries és l'altra banda del pont. Llavors s'ha conegut ja a l'edat mitjana com deia el pont. Era l'altra banda del pont. I això implicava que a fora del pont la normativa del control ja era menys lax. Era la part que quedava tancada quan la ciutat tancava les muralles. Per exemple, aquí hi havia diferents hostals on la gent dormia i el dia següent podia vindre. I de fet, que dius, aquí estava una de les grans infraestructures de Tortosa, que és el pont de barques. I dic gran infraestructura perquè durant segles l'únic pont permanent que hi haurà entre el mar i Saragossa és el pont de barques de Tortosa. Per tant, era un punt de pas importantíssim per a qui volgués moure's per la corona d'Aragó entre Barcelona i València especialment. Llavors, la zona esta del pont de barques, que coincideix en la pilastra del monument franquista, donava en aquesta zona d'hostals. Al segle XVI encara no estava fortificat, però a partir del segle XVII, en els conflictes de la monarquia hispànica, comencem per la Guerra de Successió, se construeix una primera fortificació, que ja serà el Cap de Pont. Aquesta fortificació en la Guerra de Successió s'anirà ampliant i serà una muralla, una fortificació monumental. El cap de pont és molt gran, és perquè justament protegeix la banda de ponent de Tortosa i el passa pel pont de barques. El cap de pont serà enderrocat a finals del XIX, principis del XX, i queda poca constància d'ells. Però sí que fa uns anys, en unes excavacions que es van fer a la fàbrica de Lehmann, en les reformes que estaven portant a terme, van trobar part del cap de pont i es podia veure com esta construcció era monumental.
0: El cap de pont era un espai de vigilància i control. Aquí es regulava el pas de persones i mercaderies i transitaven comerciants, viatgers, pagesos i també tropes militars. Era un lloc de pas constant, però al mateix temps un punt clau per garantir la seguretat de la ciutat. Si hi havia un perill, aquest era el primer obstacle que es trobava qualsevol atacant abans d'arribar a les muralles de Tortosa. La seva funció, per tant, era doble: facilitar les comunicacions quan hi havia pau i impedir l'entrada de l'enemic quan hi havia guerra. Per això es va construir com una fortificació avaluartada, preparada per resistir l'artilleria i controlar visualment tot l'entorn. No només defensava la ciutat, també representava el poder militar de Tortosa. Oriol Segarra ens explica com era aquesta estructura.
1: Sí, aquesta part visitable, és a dir, el cap de pont, sabem com era a través dels plànols històrics, de les fortificacions, i d'aquí podem veure que era una gran fortalesa, era un tipus baluard, tenia una forma més triangular, més de mitja lluna, que es diu, més com un rebellí, i també per fotografies, i hi ha algunes fotografies curioses, com per exemple per aquí passava el tramvia al segle XIX, i per a que pogués passar correctament el tramvia van arribar a tombar part d'esta muralla del cap de pont per a fer les vies i el pas de tren del tramvia.
0: Amb el pas dels segles, però, la ciutat va evolucionar. Les muralles van deixar de tenir utilitat militar i Tortosa es va expandir més enllà dels seus límits històrics. Durant el segle XIX, moltes fortificacions van ser enderrocades i d'altres van quedar amagades sota les noves construccions. El Cap de Pont també va patir aquesta transformació, va deixar de tenir una funció defensiva, però no va desaparèixer del tot. Algunes de les seves restes encara es conserven sota edificis del barri de Ferreries. És aquí on la història connecta amb el present, perquè aquestes pedres, que fa 400 anys servien per protegir la ciutat, avui tenen un valor molt diferent. Ja no són una estructura militar, són patrimoni. Són un testimoni de com era la Tortosa fortificada i una eina per explicar la història de la ciutat a les noves generacions. Una de les persones que conviu diàriament amb aquest patrimoni és Emili Lehmann, de Lehmann Sensacions. Als baixos de la seva empresa es conserven restes del cap de pont, fet que converteix aquest espai en un exemple de convivència entre activitat econòmica i patrimoni històric. Ho explica ell mateix.
2: Bé, mos retroalimentem. La veritat és esta. Nosaltres tenim un sentiment tortosí, però especialment de Ferreries, perquè és un barri pues, que l'han vist créixer des dels inicis que estàvem aquí, que era el Cap de Pont i el barri de la Creu. Fins a dia d'avui ha crescut enormement. Abans era Ferreries i Sant Vicent, perquè estaven deslligats avui en dia, i fins i tot tot el que és la banda de Quatre Camins ja és un petit poble, un gran barri, no? Llavors, pues, bueno, nosaltres diem que ens retroalimentem perquè aportem o intentem aportar aquest granet de sorra a fer créixer el barri i la ciutat, però el persistir aquí a nosaltres també ens dona la idea d'aquesta trajectòria, d'aquesta tradició, d'aquesta experiència.
0: Aquestes restes recorden que el patrimoni no sempre es troba dins d'un museu. De vegades forma part del dia a dia dels veïns, dels comerços i de les empreses. És un patrimoni viu que continua present, encara que hagi canviat completament la seva funció. Allò que abans servia per controlar qui entrava a Tortosa, avui serveix per entendre millor el passat de la ciutat. Conservar aquests vestigis significa mantenir viva part de la memòria col·lectiva i també dona valor a un barri que, històricament, sempre ha estat la porta d'entrada de Tortosa. Ens ho explica Emili Lehmann.
2: Precisament això em va acabar de fer-nos decidir a mantenir les instal·lacions d'aquí, no? És un plus més que afegir a tota la nostra expertesa que es pot veure quan se passeja per la destileria, no? I si a més te trobes una muralla de finals del segle XVI, pues encara més, no? Veus la tradició i bueno, tota la vida que portem aquí i el que mos estimem al barri, la ciutat.
0: El Cap de Pont de Ferreries és un magnífic exemple de com evoluciona el patrimoni. Va néixer com una infraestructura militar imprescindible per defensar la ciutat. Durant segles hi van passar soldats, comerciants, viatgers i mercaderies. Va controlar un dels accessos més importants a Tortosa i va formar part d'un sistema defensiu que va marcar la història de la ciutat.

0: avui ja no protegeix Tortosa dels atacs. El seu ús és ben diferent. És un espai patrimonial que ajuda a explicar la història, reforça la identitat de barri i recorda la importància que va tenir Ferreries en el desenvolupament de la ciutat, perquè de vegades les construccions més valuoses no són les més visibles, sinó aquelles que, malgrat que eren amagades durant anys, continuen explicant qui som i d'on venim.
1: El primer capítol d'aquest podcast anomenat Patrimoni ens ha dut a Tortosa, al Cap de Pont, i allí ens ho ha explicat tot David Benito, el company de Ràdio Tortosa. Seguim endavant. I ho fem, ara sí, presentant un altre podcast que ens fa moltíssima il·lusió. Arrenquem un podcast de cuina, però no a l'ús. Hem anomenat Converses de Cuina i aquí hem convidat els nostres redactors i redactores de diferents ràdios locals a que ens posin a cuinar a la cuina amb les seves àvies, tietes, germanes, mares, ho dic en femení, però donem cabuda a tothom, evidentment. S'estrena avui a l'Obert per Vacances la companya del Prat Ràdio, la Neus Bonet. Ella ens explica, junt amb la seva àvia, què significa cuinar quan gairebé no hi ha res a la cuina. I és que l'Úrsula, l'àvia de la Neus, nascuda a Eivissa el 1934 i que alhora va ser alumna de la seva àvia, la Maria, els fogons, comparteix els aprenentatges que li va deixar una infantesa marcada per la postguerra. Una conversa sobre la cuina d'aprofitament, les receptes que alimentaven famílies senceres amb molt poquets ingredients i el valor d'un llegat que encara avui continua ben viu.

0: L'Úrsula, nascuda a Eivissa l'any 1934, filla de la guerra, exiliada forçosament cap a França amb la seva àvia, la seva mare embarassada i la seva germana cap a Argelers, va començar la seva vida víctima de la pèrdua i de la supervivència. Acollides per un país estranger i més tard per la seva família paterna en retornar a casa, a Eivissa, va ser acollida pels seus avis per poder tenir un plat a taula cada dia per menjar. Amb 8 membres a casa que alimentar, l'Úrsula va agafar el costum i la traça de la seva àvia Maria, de qui va aprendre una de les coses més valuoses que un pot heretar, la cuina. L'Úrsula, o més coneguda per tot el seu entorn, amics i família com la Mami, és la meva àvia i ens acompanya avui en aquest capítol per parlar de cuina i d'herència familiar. Mami, tu sempre m'has parlat de la teva àvia i de tot el que et va ensenyar ella a la cuina. Què vas aprendre d'ella i què creus que tenien d'especial les seves receptes?
1: Jo, la meva àvia, va ser un referent total, perquè jo l'ajudava, perquè l'havia d'ajudar a la casa, a fer la feina, perquè la meva àvia ja era gran. Però com ella li agradava molt, la meva àvia era molt bona cuinera, sempre que anava a cuinar me deia, vine, que m'ajudaràs. Jo tenia una germana més gran, que com ella no li agradava, sempre era jo la que anava al costat d'ella. A llavors, sempre jo m'agradava molt, era molt curiosa. Huela això perquè ho fas, huela això perquè no ho poses així, huela perquè no ho poses així. I la meva huela em donava referència de com se feien les coses. No, això no, perquè això pot quedar així, això pot quedar així. Vale. A llavors vaig aprendre a fer molt de plats, moltes coses, que la meva huela ja no ho feia per agradar-li la cuina en si. Era per necessitat de menjar cada dia, perquè es havia de menjar o patates o moniatos o faves o pèsols, però es havia de menjar. I com es havia de menjar i no hi havia quartos, molts, no sobraven, hi havia lo just per poder viure. Ara mateix tenia un plat que li deien feu esbergènies rellenes. Ara sembla que fer esbergènies rellenes és un plat molt saturat, molt calculat, però bueno, llavors era un plat de supervivència com qui menja un plat de verdura.
0: Com diríem ara, un de reaprofitament.
1: Sí, aprofitàvem, compràvem les esbergènies, anàvem a comprar, a vegades com nosaltres vivíem, a la part, diguéssim, de les afores d'Eivissa, teníem molts d'horts per allà i anàvem a comprar pues, esbergènies, pebrots, el que fos cebes, tot això. I ens ho portaven a nosaltres, ja ens ho portaven a casa, perquè tenien uns pagesos coneguts, i ens ho portaven en sacs, perquè era la postguerra, això. Per això que havíem de fer un menjar econòmic que mos omplís la panxa, que mos ben atipàs i que no mos costàs gaires quartos. Pues, després de les aubergènies hi fèiem greixonera.
0: I què és la greixonera? Per qui no sàpiga què és un plat típic?
1: La greixonera és el pa que mos sobrava, que no mos sobrava gaire, perquè tots menjàvem tot el pa que havíem de menjar. Si mos tocaven dos llesques per migdia, mos menjaven tot. Però sempre hi havia algun rosogonet de pa i la meva àvia ho anava guardant, aquests rosogonets, que no els havia menjat ningú, estaven nets i estaven bé. I els guardava que es fessin durs. Quan estaven durs, avui vaig a fer la lliçonera, avui és diumenge, farem una lliçonereta. I anava i feia, posava llet amb aquells rosegons de pa, es posava al foc, s'escalfava la llet, es posava una branqueta de canyella, una bona pela de llimona, i llavors posava el pa dur aquell estovar, com qui fa una tassa de sopes per menjar-te. A llavors es posaven ous, com nosaltres també teníem gallines, també teníem ous frescos, agafaves dos o tres ous, els ben maties, els posaves amb la llet calenteta, traies la pela de llimona, traies la canyella, i llavors anaves, també posaven sucre, per exemple, tantes cuirades de sucre, llavors tastaves.
0: Perquè això és dolç.
1: Sí, és un pastís.
0: Jo tinc una pregunta per tu ara mateix. Si tu aquesta recepta l'hagués de fer avui, la faries amb pa dur o la faries amb algun altre ingredient?
1: Pues l'he feta de totes les maneres, tenint quartos per anar buscant semades. Perquè m'agrada més amb el pa dur que amb les enciamades.
0: Perquè també es pot fer amb enciamades.
1: Amb croissants, amb enciamades, amb coca, amb tot el que tu vulguis.
0: Amb tot el que tu vulguis, que es faci dur.
1: Això mateix.
0: I que ho puguis ràpid.
1: I res de passar-ho per minipir i res. Han de quedar bocins, esmicolats.
0: Que es vegi el tros.
1: Com si fos menjar per les gallines.
0: Igual que la seva àvia Maria, per mi ella ha estat i serà sempre un dels meus referents dins i fora de la cuina.
2: Ai, que bonic! La Neus Bou, des de la companya Baja de Premià, del Prat Ràdio, perdoneu, que avui ens ha presentat la seva àvia, l'Úrsula, com a referent als fogons. Doncs mira, m'apunto la recepta perquè és un bon, boníssim esmorzar de diumenge, clar que sí. Converses de cuina, les tindrem cada dimecres amb diferents redactors i diferents familiars, doncs que ens ensenyaran no només a cuinar i la recepta de cuina, sinó també tota la història que hi ha al darrere del menjar, que han menjat tota la vida. Vinga, va, que passa, falta més aviat un quart d'hora per arribar a les 11 del matí. Temps d'agenda.

0: I com sempre, en el tram final de programa, connectem amb els companys de Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Pujol. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tornem a marxar a Tortosa avui, eh? Lídia Porta. Avui és el dia en què m'estic creuant tots els cognoms. Perdona, Lídia.
1: No passa res.
0: Tortosa, va, centrem-nos. Tortosa, festa del Renaixement.
1: Correctíssim. A partir de demà, dia 16, i fins diumenge, la vila torna 5 segles enrere en aquesta 29a edició. És una de les cites més importants a l'estiu de les Terres de l'Ebre i és una festa que omplirà els carrers amb una ambientació que recrea l'esplendor de Tortosa del segle XVI. I bueno, en declaracions de Ràdio Tortosa, Jordi Jordan, regidor encarregat de la festa, ens ha explicat una mica el perquè d'aquest període en concret.
2: Com ho podrem veure? Ho podrem veure a l'acte inaugural, però també ho podrem veure en tots aquests viatges històrico-artístics que hem recuperat, on posarem de relleu pues precisament, no?, l'escultura, l'arquitectura, la música, la literatura tortosina del segle XVI.
1: I bueno, d'aquí de Tortosa passem a Guissona.
0: A Guissona, terra lleidatana.
1: Exacte, que ens porten una proposta de cinema a la fresca. I és que dintre del cicle de Capvespres a la Romana, i amb la vinentesa de la següent estrena també de l'Odissea de Christopher Nolan, no?, han escollit projectar una pel·lícula de la mateixa temàtica, però del 2024.
0: No és l'actual, eh? No és la del Nolan, que ningú se'ns despisti.
1: Correcte. I bueno, ara us escoltem un petit momentet del tràiler.
3: ¿Por qué no eliges esposo?
4: ¿A qué salvaje quieres por padre?
3: Cásate con uno, con el que sea, y el resto se irá.
4: Soy la esposa.
0: Bueno, és Ulisses, no?
1: Sí, moltíssima intensitat, veus molt sèrio, no? Doncs aquest metratge està protagonitzat per Ralph Fiennes i Juliette Binoche i ofereix precisament una mirada íntima i realista del retorn d'Ulisses després de la Guerra de Troia.
0: Molt bé, això serà pel que estic llegint avui a les 10 a Guissona, però els capvespres de la Romana que han anomenat, per tant, totes les pel·lis deuen ser així de temàtica romana, no?
1: Correcte, no són tot pel·lícules, és l'única pel·lícula que hi ha, la resta són sopars populars, etc, perquè són la prèvia del mercat romà d'Isona, que és un esdeveniment cultural bastant important a la zona.
0: Genial, doncs més enllà d'això, segurament que algú estarà pensant, sí, a casa meva també hi han començat el cinema a la fresca, el cinema a la platja, doncs sí, és que n'està ple tot Catalunya, no?, de possibilitat de veure en pantalla gran pel·lis xules i això, a l'aire lliure. I tanquem l'idea amb un documental amb regustet brasiler.
1: Correcte. Acabem aquesta agenda a Torroella de Montgrí amb una proposta per a amants del cinema documental i la música, una fusió perfecta. I és que el Festival Inèdit de l'Empordà ens presenta, bé com deies, un documental sota el títol O Menino do Aigua, que està dedicat al compositor brasiler Hermeto Pascoal. I bueno, és un film que proposa un viatge per l'univers creatiu d'un dels grans noms de la música contemporània brasilera. Escoltem també un trosset del tràiler.
5: Sí, existe a reunião a minha música.
1: És precisament música bastant experimental, amb instruments també de la zona d'allà del Brasil. I abans de la projecció, també, si el públic vol, podrà participar en un recorregut temàtic per Palau Soltera i una xerrada introductòria de l'autor.
0: Sí, ara t'ho anava a dir, música instrumental la que feia Hermeto Pascoal.
1: Correcte.
0: La que feia, que ja no el tenim, va morir l'any passat, pel que estic veient.
1: Sí. Mm-hmm. I, bueno, la projecció del documental és avui, dia 15 de juliol, a 9:45 de vespre, al cinema Montgrí. Però, sí, la gent vol anar a l'activitat prèvia, aquesta que comentava de la xerrada i el recorregut, doncs és a les 7, a la Fundació Vilacases.
0: Ara feu la referència, si us interessa això, la vida d'Hermeto Pascoal, o Menino d'Ollo d'Agua, és la referència del documental, bé, el pugueu veure avui a l'Empordà, o si no, doncs en qualsevol moment, que avui dia recuperar doncs aquestes peces audiovisuals és més fàcil. Ho tindríem tot per avui, a Lídia, bé, hi ha més coses, però són les tres propostes d'agenda?
1: Sí, són les tres propostes. Perfecte. Simplement dir això, que el preu per només el documental són 10 euros, mentre que si el paquet amb l'activitat prèvia en són 20.
0: Doncs vinga, moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Adéu.

0: Són els Manel, és el Marc, perquè jo diria que sí, que d'aquests plans d'estiu que hem preguntat a l'audiència i que porteu contestant a l'Instagram tot el matí, el que més triomfa és anar a la platja, d'una manera o altra, bé sigui per sopar amb pizza, bé sigui per aixecar-te molt aviat i veure la sortida del sol o la posta amb una caleta, però la platja ho peta molt. Tornem a preguntar-li a Cardedeu, acabem de fer un repàs de tot el que ens heu dit a través de l'Insta. Avui us preguntàvem sobre el vostre pla d'estiu perfecte. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou. Quines bandes sonores que ens portes, Núria.
0: No, que ens recomaneu vosaltres, nen. Molt bé,
1: a mitges,
0: molt bé.
1: Ho fem tot a mitges.
0: Ara, jo soc més de Zo que de Manel, també t'ho dic, eh? I són estils molt diferents.
1: Absolutament, però bé, és igual, vale, qualsevol dels dos que em diguis, fantàstic.
0: Com ho tenim, això?
1: Doncs mira, la gent ens ha seguit explicant quin és el seu pla perfecte a través d'Instagram i va, us citaré una que és la Mary, que ens diu que el seu pla perfecte és a les 8 de la vespre d'un dia entre setmana, això que dèiem abans, Núria, tu i jo, que no cal ser un estiu o un cap de setmana per fer alguna cosa especial. Diu, doncs a les 8 de vespre d'un dia entre setmana i sopar a la platja amb la parella quan tothom ha marxat.
0: Torna a sortir a la platja, eh? I això de quan tothom ha marxat, difícil, però
1: sí.
0: Ara molt.
1: Has de trobar una bona platja.
0: Vagin passant, vagin passant, adéu, adéu, anar-los fora, no?
1: I no sé si tenim temps per un últim àudio, sí? Va, doncs posem una que no és de platja.
2: Tu és un soparet amb les meves amigues al Sant Hilari, amb uns bons mojitos si és per la Montse i una botifarreta a la braseta feta per la Maria.
1: Què més
2: podem demanar? A la llum de la lluna, amb les llumetes aquestes fantàstiques i meravelloses que van en piles i que així ens deixen veure les ombres del voltant.
0: Amb els mojitos...
2: Bon estiu.
0: Gràcies. Amb els mojitos de la Montse i les botifarres de la Maria, què pot fallar? És que
1: tenim
0: la Montse
1: demanar?
0: I la Maria, què més vols?
1: És que és impossible. Pla, amb amigues, és fantàstic. Haig de dir que he quedat molt cofoi i content, de tot el que ens ha dit la gent. Crec que tenen molt bones idees.
0: Sí. Sí, les anem anant apuntant, però la realitat és que haurem de fer-ho allò en vespres, perquè al matí els tenim aquí lligats tot l'estiu, Enric,
1: Aquí tothom a la ràdio, i tant que
0: fitxar,
1: sí,
0: aquest fitxar.
1: Obert per vacances.
0: Molt bé.
1: Bé, vols que t'expliqui el tema per demà?
0: Ai, sí, mira, ja me'n oblidava tu.
1: Molt ràpid, perquè sí. Sé que t'agradarà pel que vaig coneixent, Un bon llibre per l'estiu.
0: Oh, que bé! Que bé. Sí, perquè ja tenim el nostre podcast de recomanacions literàries, però
1: Correcte.
0: Això amb els llibres, com més títols tinguis, molt millor. Perquè així n'hi ha per triar i remenar. Doncs pues aniré pensant en el meu.
1: Vinga.
0: Mira, ja el tinc.
1: Demà te'l dic. Doncs va.
0: Demà te'l dic. Enric Rubio, companys de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres. Fins demà i a llegir.

de dir-vos gairebé res més, eh? Simplement que tornarem demà a les 9 del matí amb una nova edició de l'Obert per Vacances. Ja ens avançava l'Enric aquest tema. El tema del dia serà recomanacions de lectures. Però també demà tindrem una entrevista principal que ens durà a conèixer com està la situació de la terra de la fruita dolça en terres de Lleida, que doncs avui comencem la notícia que s'ha avançat la collita del préssec degut a les altes temperatures. Visitarem, ens queda un programa bastant lleidatà demà, visitarem Raïmat Natura i estrenarem algun podcast també que ens farà il·lusió compartir amb vosaltres, segon podcast de l'Eclipsi, i consells per a aquells que teniu gossos, concretament gossos, els dog tips. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. La Generalitat preveu destinar aquest any gairebé 955 milions d'euros a reduir la pobresa infantil. El Pla d'Acció 2026 inclou 66 mesures, 23 de noves, en àmbits com la prestació, l'educació, el lleure, l'alimentació saludable, la salut, l'habitatge o la pobresa energètica. I el president Salvador Illa ha assegurat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que la integració és positiva i que no es tracta de triar entre invertir en defensa o en drets socials. L'escoltem.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: Illa ha fet aquesta crida a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent es queda al 2,9%. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent, l'Ebre, el prelitoral i la Catalunya central. Al litoral la temperatura pot quedar una mica més frenada, però la xafogor serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. I el vent rescalfat pot encara accentuar més la calor. Pel que fa a les altes temperatures, Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa als incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis de 20 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. 273 municipis més es troben al nivell 3, de perill molt alt. Els agents rurals alerten d'una situació complicada per aquesta combinació de calor extrema, humitats baixes i vent. I en aquest context, els bombers han donat per estabilitzat a primera hora del matí l'incendi forestal de Rubió, a l'Anoia, que ha cremat prop de 47 hectàrees entre Rubió i Castellfollit del Boix. Durant la nit han treballat una vintena de dotacions i més d'un centenar d'efectius. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. El claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
4: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresc i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat. Un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
5: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
4: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresc i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat. Un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
5: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
0: La veu de Sant Joan.

nova llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre invertir en defensa o en drets socials. Ho ha dit en la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya.
1: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
0: En aquest mateix acte, el govern ha anunciat que establirà oficialment el 28 de maig com el Dia del Tercer Sector Social de Catalunya. I Salut retardarà fins al dia 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professors. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola, segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han pujat, han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda en el 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat pot accentuar encara més la calor. I Barcelona prepararà un simulacre de calor extrema per comprovar com respondria la ciutat davant d'un escenari de fins a 50 graus. La primera fase començarà aquest estiu i servirà per analitzar la resistència dels serveis municipals, els equipaments públics i els protocols d'emergència. L'objectiu és detectar punts vulnerables i millorar la resposta davant d'onades de calor cada cop més intenses. I pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil eleva a 111 els municipis amb el Pla 4, amb el Pla Alfa a nivell 4 i 273 al Pla Alfa número 3. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. El claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Sense llum. Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es compromet a treballar per equiparar els salaris dels professionals dels diferents dels serveis socials, també als departaments que havien quedat fora de l'acord sectorial, com Igualtat i Feminisme. Ho ha dit a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, on ha defensat que el govern vol enfortir l'estat del benestar i que no s'ha de triar entre defensa i drets socials.
2: Volem una Catalunya socialment igualitària, més cohesionada i més justa. A una mà, l'ambició moral, els nostres valors, i a l'altra mà, l'ambició transformadora. El compromís del govern és clar i inequívoc enfortir l'estat del benestar davant d'aquells que el volen eliminar o afavorir. Allà on uns retallen, nosaltres pretenem reforçar.
1: En el mateix acte, Illa també ha anunciat que el govern aprovarà dimarts que ve, el dia 28 de maig, com a dia del tercer sector social a Catalunya. I Salut retarda fins al 5 d'octubre l'inici de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per l'endarreriment de la producció de les vacunes de la grip. El canvi ve després que l'OMS hagi recomanat modificar les soques de la vacuna antigripal. Per compensar-ho, Salut obrirà les cites a finals de juliol i impulsarà una campanya específica per vacunar mestres i professorat. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i se situa al 3,2%, la mateixa xifra que la mitjana espanyola segons l'INE. L'augment s'explica sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gas, coincidint amb el retorn de l'IVA al 21%. En canvi, els combustibles han ajudat a compensar la pujada. La inflació subjacent queda al 2,9%. I la meitat de les pimes catalanes ha frenat decisions de creixement per problemes d'habitatge i mobilitat dels treballadors, segons un estudi de Pimec. L'informe apunta que un 28% d'empreses ha renunciat a ampliar la plantilla i que el 67% ha vist com algun candidat rebutjava una oferta laboral per dificultats per trobar habitatge o assumir-ne el cost. I avui arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a molts punts de Catalunya. Al litoral, a més, la xafogó serà intensa. També es mantindran les nits tropicals o tòrrides, sobretot a la costa i al prelitoral. El vent rescalfat encara pot accentuar més aquesta sensació de calor. I pel que fa al risc d'incendis, Protecció Civil eleva a 111 municipis de 20 comarques el Pla 4 del Pla Alfa al màxim. 273 municipis més es troben en el nivell 3 de perill molt alt. Es manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món que hem construït ens obliga a ser algú, a reafirmar-nos de manera constant i sentir-nos aprovats. Hi ha qui diu que ens hem convertit en identitats i en motors autònoms que han oblidat la comunitat i la fragilitat. De tot plegat en parlarem amb el filòsof Nacho Bañeres, que ha escrit Despertar del narcisismo, un llibre que ens planteja com trencar amb els motlles que ens hem imposat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Concha per Ramon, analitzarem una nova dada amb Núria Radó i parlarem amb Genís Fucho Rius d'espiritualitat i de psiquiatria al suplement IE. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició de Susan Ramírez, Traços de l'ànima. La mostra es pot veure a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol i és una oportunitat per descobrir l'obra d'un artista que es pren l'art com una manera de canalitzar les emocions. La pintura d'aquesta maresmenca connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. S'acosta al final de temporada i cada cop també fa més calor, però avui no parlaré de cap de les dues coses. Oh. Com tots sabem, s'està disputant el Mundial de Futbol, que ja li queda molt poc per acabar, i fa unes setmanes vaig parlar-ne per tota la polèmica que hi va haver al voltant de l'organització i avui, sorpresa, en tornaré a parlar i no per analitzar tàctiques ni resultats.
0: Jo sé que t'agrada molt el futbol, ho respecto, Carles, però tinc l'esperança que no parlarem d'una pilota rodant, sinó que ho farem d'altres coses, no?
2: Doncs no gaire. A mi el futbol m'agrada moltíssim, però malauradament és un esport que involucra moltes coses que no són gaire agradables, diria jo. Vam parlar un cop de l'esports washing, també altres vegades n'hem parlat, però sempre hi ha hagut el racisme per al mig, i aquest cop em sembla que tornarà a ser així. Tot plegat comença arran del partit de vuitens de final entre Paraguai i França, que va acabar 1-0, i que va ser bastant violent, et diria, sobretot per la manera de jugar dels jugadors sud-americans, que van posar les normes una mica al límit.
0: Recordo que havíem parlat dels càntics racistes en un partit d'Espanya, no? Però què ha passat aquesta vegada?
2: Doncs aquest cop el racisme no es va fer palès al camp, sinó que va ser a posteriori. Com et deia, el partit es va escalfar i després de rebre un tracte molt dur per part dels paraguaians, Mbappé, el davanter de França i del Real Madrid, va celebrar la victòria davant dels seus rivals, els seus contrincants. No és algú estrany, totalment normal, i va ser a modo de revenja pel tracte doncs, que havia rebut durant els 90 minuts.
0: He vist que molts partits del Mundial han acabat amb els jugadors enfrontats entre ells, però si dius que no va passar dins del camp, on es va produir l'actitud racista? Van ser els aficionats, a les xarxes, per exemple?
2: No vull posar el focus en els aficionats, que segurament devien haver-hi comentaris d'aquesta mena, sinó en les declaracions que Celeste Amarilla, senadora paraguaiana, va fer a Twitter, o com se li diu ara, X. Llegeixo la piulada textualment, perquè crec que no fa falta que faci res més. Bàrbar, no va aprendre ni a escriure. En lloc de llet materna xuclava cocos. I el més instruït que va sentir eren ximpanzés. Li hauries d'haver mostrat el dit, Orlando Gil. Orlando Gil és el porter paraguaià qui Mbappé no va saludar en acabar el partit. Sincerament, em sembla surrealista que un representant polític faci aquesta piulada.
0: Surrealista em sembla poc, o sigui, m'has deixat astorada.
2: Qui es devia quedar desencaixat és Mbappé, qui va respondre a la senadora acusant-la de racista, que més que una acusació em sembla una descripció. Després, la senadora va demanar perdó i va reclamar al francès que també li demanés perdó per haver-li dit racista. Jo em pregunto i què més vol aquesta dona, perquè no em sembla ni mig normal. Arran d'això, fins i tot l'ONU ha donat suport a Mbappé davant les paraules d'Amarilla, que consideren menyspreables.
0: No m'estranya, és un escàndol.
2: Tot plegat a mi també em sembla lamentable. De fet, em volia parlar per fer la següent reflexió, que ja l'he feta alguna vegada al llarg de la temporada. Si els representants polítics no donen un bon exemple,

manteniment de la piscina i això va provocar un núvol tòxic que va fer necessari desallotjar la zona i activar els serveis d'emergència. Quan els periodistes van arribar al lloc dels fets i ella va explicar què havia passat, en un atac de sinceritat va acabar confessant que l'havia liat parda. Aquestes quatre paraules, la he liado parda, la van convertir de seguida en una estrella del submón de bromes d'internet, memes i programes de zapping. Ara han passat gairebé 18 estius. La socorrista, que en aquell moment tenia 18 anys, ara en té 36, i ben poca cosa en deu quedar de la noia que va cometre un error un dia. Però durant aquests 18 anys les pantalles no han deixat de recordar-li, convertint-la en objecte de burla contra la seva voluntat. No deu ser fàcil aparèixer constantment a teles i telèfons i que, a més, sigui per una pífia. Segurament farta de tot plegat, l'any 2021 va posar una denúncia per danys morals contra A3Media, que va ser qui va gravar aquell tall que, tot s'ha de dir, posteriorment ha sortit a totes les altres cadenes. Finalment, després de diversos recursos, ara l'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat el grup de comunicació a pagar-li 50.000 euros com a indemnització. I també a esborrar 9 vídeos en què es feia servir la seva imatge i la seva veu sense finalitats informatives. Més enllà de la indemnització, però, el gran triomf per ella serà si d'aquí un temps bona part de la societat l'hem oblidat.

El sistema ens ha convertit en narcisistes empedreïts, però encara som a temps de canviar-ho. De seguida ens endinsem. Abans, però, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: costa mitzea
1: ziment de champions. He de dir que no m'esperava això, no sé ni com reaccionar.
2: Simplement estem parlant de narcisisme. I com parlem del Mundial, que també ha parlat del Mundial el nostre company Banks, doncs què dir, parlar de CR7, que la selecció espanyola va jubilar l'altre dia al nano. Que és, sí, CR7 és Cristiano Ronaldo, i jo crec que és la persona més narcisista que he vist a la capa de la Terra. O sigui que només cal veure les seves declaracions després del partit contra Espanya, el que va arribar a dir de tot el que ha aconseguit Portugal és gràcies a mi, bueno, ell mateix.
1: Crec que podem compartir l'opinió de Pere Sánchez.
3: Sí, de fet, això, quan va acabar el partit va dir, abans de mi Portugal no havia guanyat res, ara tenen tres títols, així que avui parlarem de nosaltres mateixos, com faria Cristiano Ronaldo, i del món que ens hem creat o que hem solucionat. Fa temps tot girava entorn de Déu, era el creador del món i el motiu pel qual passaven les coses. Ara, en canvi, ens creiem que tot passa per nosaltres i que el centre del món som nosaltres. A causa d'això, hem construït una visió narcisista i completament productiva que ens dissol com a comunitat i que ens aïlla. Ara bé, mai és tard per capgirar la situació i funcionar d'una altra manera. Per aquesta esperança advoca Nacho Bañeres, filòsof que ha escrit Despertar del Narcisismo, un llibre editat per Siglantana, que ens vol fer aturar i reflexionar d'aquest fenomen a través de la filosofia.
1: Moltes gràcies, Carles. És moment de saludar, doncs, el nostre primer convidat d'aquesta setmana. És Nacho Bañeres. Nacho, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Hola, encantat d'estar aquí. Gràcies.
1: Gràcies a vostè per acompanyar-nos. En aquest llibre es parla, ja surt en el títol, de narcisisme, però també, en certa manera, de vulnerabilitat. Com es relacionen aquests dos conceptes?
4: Sí, el que plantejo en el llibre és que el narcisisme és una manera d'escapar-nos de la nostra condició vulnerable, no? Una manera de sostenir, però una manera de sostenir que porta molts problemes, la nostra condició vulnerable, que en realitat és difícil de sostenir, és difícil de viure com a éssers humans amb aquesta condició.
1: És possible despertar-nos del narcisisme que actualment impregna la societat?
4: Bé, jo crec que aquest és un camí que cal fer, que és possible fer-lo i que és possible fer-lo com un procés que implica això, reconèixer que com a éssers humans tenim un conjunt de característiques que ens aterren a terra. És a dir, que som éssers que fem preguntes que no podem respondre, que tenim incertesa davant del futur, que evidentment som conscients de la

0: estarà mort i que hi ha totes conjunts i molt més d'altres de característiques, doncs fan difícil viure el dia a dia.
1: De fet, comentàvem amb l'equip del programa que és curiós com ens hem acabat convertint en éssers narcisistes sent una espècie gregària i dependent, no?
0: Sí, perquè la pastanaga que tenim al davant és molt seductora. Tenim una pastanaga que ens promet realitzar-nos, que ens promet autenticitat, que ens promet valoració dels altres i mirada dels altres, i és, com dic, una pastanaga molt seductora. I quan veiem que tothom ho fa, o que la majoria ho fa, doncs també això ens empeny a copiar-ho.
1: I hi ha possibilitat de deixar de ser narcisistes? És a dir, d'anar una mica cap enrere, deixar de sentir-nos que som el malic del món?
0: És que anar perseguint aquesta pastanaga és frustrant, perquè s'aconsegueix potser a vegades, però el dia següent ja has de tornar a perseguir una altra pastanaga, per tant és frustrant i alhora és molt cansat, és esgotador, de fet. I jo crec que recuperar o tenir present tant la frustració com aquest esforç titànic, doncs jo crec que són dues vies per poder apropar-nos a la vulnerabilitat. I com dius tu també, en una societat molt individualitzada, on cadascú persegueix la seva pastanaga, desfer-nos o allunyar-nos una mica o posar la qüestió també permet trobar-nos amb l'altre, no? Que jo crec que és una cosa que està faltant i que també és un camí d'alliberació.
1: Que de fet sembla que ens haguem obsessionat molt en crear una identitat, no? I que tot es focalitzi en això.
0: Clar, és que hem perdut referents que abans teníem com filosofies, ideologies, religions, hem perdut tot això, o s'ha quedat més en un món on més escèptics, som més escèptics respecte a tot això, i aleshores l'únic referent que tenim som nosaltres mateixos, d'una forma molt individualitzada. Clar, això fa que, bueno, que estiguem en la nostra bombolla i també fa més difícil sortir-se'n d'ella.
1: Per tant, ens sentim còmodes en aquesta bombolla, en la nostra identitat.
0: No diria que còmodes, perquè a poc que escoltem la nostra identitat, mai arribem a tenir la sensació d'encaix. Mai solucionem les escletxes que traspua la identitat. I la identitat tampoc té mai la capacitat de respondre a totes les nostres preguntes, no? Jo, amb la meva identitat, no puc respondre a què faré dintre d'aquest estiu o dintre d'un any. No puc respondre ben bé totes les preguntes. Per tant, ja me n'adono que la identitat no és la solució, per bé que alhora també me n'adono que no tinc moltes eines, que com a societat avui en dia no tenim moltes eines a la mà per respondre.
1: Abans que parlava de referents o de la manca de referents, tenim una de les cites, no, a Nietzsche, amb el tema de la mort de Déu, que en certa manera ens obliga a trobar un referent en allò individual, potser, és a dir, en convertir-nos nosaltres mateixos en el nostre propi guia, per dir-ho d'alguna manera.
0: Clar, aquí hi ha una cosa molt maca, no? Això que dius de poder-nos convertir en la nostra guia, és a dir, a dia d'avui, havent perdut els referents absoluts, no ens queda una altra cosa que estar en una actitud de cerca, no? I una actitud de cerca a nivell individual, encara que, hi afegeixo, que estaria molt bé poder-la compartir amb els altres, no? Poder-la fer-la més col·lectiva i que estigués més explicitada a nivell social. Això té un punt molt, molt, molt positiu, però alhora també és una càrrega en la mesura en què, havent perdut aquests referents externs, diguéssim, fent-la individualment, és una cerca molt pobra.
1: Mm-hmm. Sovint es parla del nihilisme des d'un sentit pejoratiu, però crec que vostè no defensa aquesta posició, oi?
0: No, tot el contrari. Tot el contrari. Jo crec que, diguéssim, acceptar el nihilisme és alliberador. Però com presento el nihilisme? Doncs el presento dient que a dia d'avui no hi ha cap veritat absoluta ni cap ètica absoluta. Això no vol dir que no hi hagin relatives, és a dir, que no hi hagin petits referents de veritat i d'ètica, per exemple, que tinguin el seu sentit en un moment i en un lloc determinat. Clar, això fa més més relatiu tot, però alhora també ens empeny a això que anem dient, no? A construir, a que això sigui una tasca de construcció on també té més encaix la vulnerabilitat, perquè quan hi ha solucions definitives, absolutes, aquí no es visibilitza lo singular. Llavors, el nihilisme permet que aparegui les respostes singulars, les respostes contingents i les respostes arrelades a un temps i a un lloc. Això crec que és molt alliberador. I també és alliberador que també, diguéssim, les promeses que tota metafísica, que tot discurs absolutista ofereix, com són el cel, la lliberació, la saviesa, la il·luminació, queden també posats més en qüestió i això facilita que acceptem més la nostra vulnerabilitat, que sempre estarem desencaixats i que això forma part de la vida. I que potser tenint-ho més en compte ens és més fàcil acceptar-ho.
1: Abans parlava del fet que no hi ha cap veritat ni cap ètica que siguin absolutes. Amb els valors passa una cosa similar? No sé fins a quin punt els valors que coneixem com a cristians han mutat cap a valors més de mercat.
0: Sí, no hi ha valors absoluts, però els valors no han desaparegut. L'ésser humà és un ésser que conviu amb valors i avui està clar que aquests valors estan acaparats pels valors del paradigma mercantil, on tot funciona a través de compra-venta i un valor és l'increment o no, l'adquisició de capital. No? I amb aquesta lògica sovint interpretem la nostra vida. Aleshores, jo crec que dient que, diguéssim, que som una societat nihilista, no vull dir que no hi hagin valors, sinó que aquests valors són més difícils de veure perquè són valors que juguen en l'àmbit de lo mercantil, però que no obstant, no, l'han extrapolat i ara són valors existencials, no, de vida.
1: Abans parlàvem d'alliberar-nos. Si el sistema, si el poder ens modela, ens organitza i ens distribueix la subjectivitat d'alguna manera, podem arribar a alliberar-nos realment? Podem ser realment lliures o estem encara massa supeditats al capital?
0: Lliures, absolutament, no ho serem mai. No ho serem mai. La condició humana és més vulnerable, és més desencaixada. Però que no ho siguem mai no devalua el procés que sí podem fer. I el procés que sí podem fer és mirar cap a l'horitzó i anar a assolir una mica més de llibertat de la que ara tenim. Jo crec que això sí que és una cosa que podem fer. I és una tasca molt filosòfica d'adonar-nos, perquè implica adonar-nos com ens estem construint com a persones, com a societat, implica també posar-ho en qüestió i finalment també demana pensar, imaginar noves formes d'estar que siguin més properes a facilitar-nos una major llibertat.
1: Vostè diu que la identitat no s'oposa al sistema actual, sinó que el reprodueix en l'àmbit íntim. Aleshores, com és que l'esquerra porta tant de temps obsessionada amb les identitats?
0: Les esquerres s'han ficat amb el tema de les identitats perquè hi ha un conjunt de col·lectius que han necessitat mostrar les seves identitats per diferenciar-se d'una identitat homogènia i, per dir-ho ràpidament, la normativa, l'única que era possible. Aleshores, posar el foc d'atenció en diferents identitats ha permès trencar la idea de que la identitat només és una. No, d'identitats hi ha moltes perquè totes elles són diferents formes de construcció, diferents formes de presentar-nos, diferents formes d'estar en el món, diferents formes d'entendre la sexualitat o el gènere, que demostren que són construccions i crec que en aquest sentit l'esquerra les ha volgut reivindicar doncs, per facilitar la llibertat de cadascú.
1: Li demanaré que acabem aquesta entrevista reflexionant sobre la productivitat, perquè de fet exposa que la frase de Descartes, penso, després existeixo, s'ha transformat en certa manera a produeixo, després tinc un valor. Hem deixat de ser un ésser conscient per ser un element productiu?
0: Sí, jo crec que la nostra societat viu a un nivell molt horitzontal. S'ha perdut la verticalitat. S'ha perdut la verticalitat i amb verticalitat em vull referir a les preguntes que l'ésser humà el relacionen amb el sentit, amb el misteri, amb l'existència, amb l'ètica, amb els altres. Això s'ha perdut. I no solament s'ha perdut, sinó que s'ha donat més valor a l'acció, al fer, i a un fer que contínuament ha d'estar fent, no? Que contínuament ha d'estar en una roda i que se sent culpable quan aquesta roda s'atura o quan para o quan es troba amb el silenci, perquè ha perdut, no?, les referències verticals o la capacitat d'estar en una verticalitat. I aleshores això ho trobo a faltar perquè si no hi ha verticalitat, si no hi ha la possibilitat de fer preguntes com a mínim, no hi ha la possibilitat de obrir-nos a alternatives, a altres formes de viure diferents a aquesta tan horitzontal, no? Tan terrenal, tan material.
1: És curiós, no?, com formant part d'un sistema capitalista que necessita molts engranatges, ens haguem acabat tornant més individualistes, tenint en compte que sense la resta potser no acabem de fer res, no? Necessitem tornar a fer-nos vulnerables, a acceptar que sense la resta no som ningú, en certa manera.
0: Clar, és que sense la resta no som ningú. Sense la resta jo no podria haver nascut, jo no podria haver crescut, jo no podria haver rebut un llenguatge, jo no podria haver-me educat. Sóc el resultat dels altres. Per tant, els altres tenen molt més preeminència que jo mateix, que sóc el resultat dels vincles i les relacions que he tingut amb els altres. I jo crec que això estaria molt bé tenir-ho en compte, perquè em permet desenfocar l'atenció de mi mateix i posar o preguntar-me com són els meus vincles, com són les meves relacions i com estan els altres. Jo crec que aquesta xarxa, a més, és important per adonar-nos que moltes vegades el patiment que tenim és compartit i que si el compartim podem trobar solucions comunes o compartides també.
1: És només un tastet del que trobareu al llibre Despertar del narcisismo, la solidaritat de los conmovidos, l'escrit el filòsof Nacho Bañeres, amb qui hem compartit uns minuts i moltes reflexions. Nacho, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Igualment. Descobrim què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
2: N'he subratllat el que ha dit sobre que posar el focus en diferents identitats ens ha permès que no només sembli que existeixi una identitat hegemònica.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: En aquest programa ens agrada molt obrir espais de reflexió i tot sovint aquesta reflexió sorgeix a partir d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però sobretot de posar-les en context. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina, Núria Redó. Núria, com estàs?
4: Bé, molt bé.
1: Avui de quina dada ens parles?
4: Mira, avui venim a parlar de loteria i us parlo dels 175 milions d'euros que van a les arques de l'Estat fruit del sorteig de la loteria de Nadal a l'Estat espanyol, em refereixo. I això ens porta a pensar o plantejar-nos el dilema o la pregunta ètica de si realment és ètic o si realment és legítim que l'Estat espanyol en aquest cas, es financi amb jocs d'atzar.
1: És una bona pregunta,
4: Sí, perquè d'una banda té un punt a favor, diguéssim, que són més ingressos i en un context que acumulem anys o dècades de retallades i que, de fet, a les polítiques públiques sempre doncs, estarem a favor que com més diners hi puguem destinar, doncs millor, té una contrapartida i és aquesta manera d'aconseguir-los. Els recursos són ètics perquè, d'una banda, els estudis demostren que qui juga més a la loteria són les rendes més desafavorides, per tant, acabem estic fent una extrapolació, evidentment, però que les polítiques públiques són finançades no pels més afavorits, no per la gent amb més rendes més altes, sinó, en aquest cas, amb aquesta font d'ingressos de la loteria, per les rendes més baixes. Per tant, estem eixamplant o afavorint o potenciant les desigualtats. D'altra banda, també l'altra pregunta és, en un marc on dediquem recursos públics per prevenir les addiccions, potenciem també amb recursos públics o aconseguim recursos públics gràcies? No estic dient que tothom que jugui a la loteria tingui problemes d'addiccions amb el joc, però sí que és veritat que hi ha aquesta contradicció en l'Estat, que d'una banda vol evitar una cosa que d'altra banda ens surt beneficiat. D'altra banda, també, evidentment, una tercera cosa que nosaltres jutgem o mencionem com a negativa, que és estem reproduint que l'atzar sigui un camí legítim per aconseguir la prosperitat, o sigui, que fer-se ric perquè sí, diguéssim, és legítim, que això tampoc sé si ha de ser la missió de l'Estat espanyol. I per últim, això, que aquest text va ser escrit al voltant de Nadal, no podem oblidar que la loteria es fa per Nadal, que és un temps simbòlicament carregat, i que probablement estem no és un accident que sigui per Nadal, probablement estem fent servir aquest context emocional privilegiat i que estem, diguem, ja per creients com per no creients, que per què necessitem, per què vinculem el Nadal amb la necessitat de diners, amb què és un moment útil, diguéssim, per fer-se ric. No sé, diria que se'ns veu una mica el llautó si llegiu aquesta peça.
1: És increïble com d'una sola dada en podem extreure tantes preguntes, no? Tantes reflexions d'aquests 175 milions d'euros aproximadament que van a parar a les arques públiques de l'Estat a través dels premis de la Loteria de Nadal. Un munt de preguntes que la Núria Redó ens ha posat sobre la taula a través d'aquesta dada que avui ha estat protagonista en aquesta secció. Núria, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, David Casals parla amb Janice Fucho-Rius, que és psiquiatra i treballador a la Clínica Galatea, sobre el paper de l'espiritualitat en l'assistència psiquiàtrica que ofereixen els professionals del sector sanitari. En podem parlar amb ell mateix. Janice Fucho-Rius, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: En primer lloc,
1: gràcies per invitar-me.
0: Gràcies a tu per acceptar. De fet, m'agradaria preguntar-te d'entrada per què és important que els professionals de la salut rebin un acompanyament, sobretot pel que fa a la seva salut mental, imagino.
1: Bé, doncs, al final, els professionals de la salut és un col·lectiu, som un col·lectiu que estem molt exposats a situacions de l'impacte emocional, no? Tant l'abordar el patiment agut d'una patologia aguda, com a vegades també el que és acompanyar pacients que tenen malalties cròniques, malalties complexes, i aquesta càrrega, que és així, no? més pròpia de la nostra professió, pot comportar, doncs, malestar emocional, a vegades situacions d'estrès, burnout, no? I en algunes persones això pot acabar complicant, no?, algun quadre d'algun episodi depressiu, algun trastorn d'ansietat o inclús d'ús de substàncies, no? I bé, per aquesta càrrega en la que estan exposats els professionals de la salut, és imprescindible, d'alguna forma, pensem, no?, el tenir eines o tenir tot un suport que acompanyi, no? I el que diem com a lema és allò de cuidar el cuidador, no? Doncs perquè el cuidador, tant sigui professional de la salut com no, al final també requereix una atenció i un acompanyament. I això, bé, creiem que és una necessitat i que ens ajuda a enfortir tant el sistema sanitari com els pacients, no?
0: De fet, jo crec que més d'una vegada ens hem preguntat qui cuida dels professionals de la salut i si s'emporten cap a casa tot allò que viuen a la feina, no?
1: Clar, és un dels riscos, no? El poder deixar la bata, no? El poder tancar

0: especial pot arribar a suplantar un professional de l'àmbit mèdic perquè ens faci un acompanyament, una màquina?
1: Doncs, a veure, al final la IA, no, és una realitat que tenim ara en el nostre dia a dia i que ens pot ajudar molt. Jo penso que serà una eina que ens ajudarà a alliberar temps, a donar-nos informació, no, a ajudar a inclús a estructurar dades clíniques, però hi ha aquest element de la confiança, l'empatia, la conversa a un nivell profund, no? I hi ha quelcom en una entrevista amb un altre ésser humà que és intangible, no? I això és el que penso que serà difícil que hi hagi alguna màquina que ens ho pugui reemplaçar, no? Complementar, sens dubte, i ens ajudarà moltíssim, però reemplaçar, jo penso que serà complicat això.
0: Esperem que així sigui, que t'acompanyi una persona és massa valuós com perquè ho hagi de substituir una màquina. Genís Fucho Rius, psiquiatre i treballador de la Clínica Galatea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts. Un plaer.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició Traços de l'ànima, que podeu visitar a l'Ateneu de Lleida fins al 29 de juliol. En parlarem amb la seva autora, Susan Ramírez, que és una artista que ha fet de l'art el seu motor vital. La seva obra connecta amb la natura, l'univers femení i l'expressivitat dels rostres i és essencial per a ella, ja que és la seva manera de posar ordre a les emocions i de compartir les seves vivències. De fet, diu que l'art és una vàlvula d'escapament, una necessitat. Susan Ramírez, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Diu que a vostè li costaria molt pintar allò que no viu. Què representa la pintura en el seu dia a dia?
2: Doncs correcte, per mi la pintura al final ha estat sempre una via d'escapament des de ben petita i sempre he estat pintant el que necessitava des de l'emoció, per superar certes etapes, situacions, problemes, també quan em sentia feliç, no només estar enfocat a passar problemes o coses tristes. Llavors, sempre he pintat el que em fa sentir en calma o aquests processos emocionals i sol estar relacionat amb la natura o els rostres, les dones. Així que això seria una mica el general.
0: Tot això que explica, Susana, és el que podem trobar en aquesta exposició de l'Ateneu de Lleida?
3: Sí, completament. De fet, al ser la primera exposició oficial que faig, el resum d'obres seria doncs, les obres que he anat fent al llarg de tota la meva vida, de les quals m'he sentit prou orgullosa com per posar-les aquí en el recull.
0: De fet, si em permet explicar això, vostè ha passat de viure en un entorn proper a Barcelona, no? Més metropolità, a instal·lar-se al Pallars Sobirà. Com es reflecteix això en la seva obra i quin efecte o quin impacte, imagino que en positiu, ha tingut a la seva vida?
3: Sí, completament. Ha tingut un impacte gros. Fa uns 7 anys que estic al Pallars. La veritat que a l'obra es reflecteix amb molta més natura, sobretot més referents a la naturalesa, també a la connexió amb les dones i la sororitat, perquè és un dels temes que bueno, més van aparèixer, no?, quan em vaig mudar aquí al Pallars. I bé, això es podia veure bastant cronològicament a les obres dels últims 7 anys.
0: Deia que és la seva primera exposició, però crec que ha passat molt de temps fent fires amunt i avall. No sé si és molt difícil fer-se un lloc en aquest món.
3: Doncs clar, per mi, que estic bastant al començament d'aquest camí, no? Doncs dir-te que penso que arrencar motors és el més complicat, no només de cara a un mateix, sinó de cara a la gent. Hi ha dos temes, no? Hi ha una mica la part personal, que seria la constància, insistir en confiar, també arribar a aquests moments a posar-li preu a les obres, de lluitar aquest preu, de fer-lo entendre. Bueno, hi ha tot una part personal, no? És un camí. I després hi ha tota una altra part de fer-se un lloc en aquest món i que la gent de veritat et vegi que és la teva professió, que ho consideren real. I bé, ara està començant a quallar això en la meva carrera professional. Llavors, clar, sí que estic notant una diferència i molts canvis, molt de moviment, i era un... ve de molts anys i és una, ha sigut una arrencada molt, molt lenta. Però també alhora estic molt còmoda amb això, perquè ha sigut el temps que he necessitat per entendre que era el meu objectiu de vida.
0: Mm-hmm. Si anem a les seves arrels, hi trobem l'hiperrealisme a llapis, la pintura acrílica, però tinc entès que està experimentant per guanyar una mica de llibertat. Cap a on li agradaria dirigir la seva pintura?
3: Sí, correcte. Jo, de petita, anava a classe de pintura i estava bastant enfocada a aconseguir aquest hiperrealisme, no? Perquè també dir que em fas hiperrealisme és difícil, no? La veritat és que l'he estat practicant molts anys fins sentir que l'havia aconseguit, però també alhora és un estil molt tancat. Ara l'estic combinant amb tota la coneixença que tinc de tots aquests anys d'estudi, amb tècniques diferents, composicions diferents, coses que podrien anar més a algo surrealista, però més en composició. No, els referents visuals sempre tiraran cap a l'hiperrealisme. A mi m'agrada molt que treballar amb la llum, amb les ombres, amb les textures... Així que sempre es notarà aquestes arrels, però potser les tècniques són mixtes. Puc deixar, m'estic permetent deixar com trossos de composició sense acabar, coses que de petita sentia que havia de ser molt més tancat.
0: Que és una cosa que, pel que ens ha explicat en aquests pocs minuts, sembla molt coherent amb el seu procés vital, també, no? A l'hora que respecta el seu procés, també respecta el procés que segueix i l'evolució de la seva pintura.
3: Sí, completament, no es podia descriure millor. Al final la ciutat també a mi em tancava molt la creativitat, tot va com ha d'anar per blocs, per sistemàticament parlant, i al taller es vaig trobar molt
4: facilitar
3: més
4: el de Windows l'era
3: puc fer el que...

0: bé amb la meva vida, sóc lliure de decidir-ho, igual que puc fer-ho amb el meu art. No tinc per què deixar-ho exactament igual a una foto. No tinc per què acabar pulint la tècnica com se suposa que duen els llibres, no? Al final, l'art és això, és el món creatiu més obert que existeix i qualsevol cosa està bé mentre per l'artista li hagi servit el seu procés, no?
1: Mm-hmm. I a més, això de retruc també pot remoure i pot contribuir una mica al procés de les persones que vinguin a veure la seva obra.
0: Sí, espero poder connectar de la manera que jo he connectat amb cada peça. Al final, a dins a l'exposició podeu trobar un llibre on a mi m'agradaria que sigui l'últim que es veu de l'exposició, perquè en allà tinc les explicacions de cada obra. A mi m'agrada que la gent primer viatgi dins de l'obra i faci les seves pròpies conclusions i no condicionar amb el missatge que els hi pugui transmetre. Després, si els interessats volen saber quina història hi ha darrere de cada obra, la veritat és que sóc supertransparent i he parlat de temes personals i processos emocionals que estaven a cada quadre. Llavors, en aquell llibre es pot consultar tota la història darrere de cada quadre.
1: Fins al 29 de juliol podem visitar Traços de l'ànima, l'exposició de Susan Ramírez de Ateneu de Lleida. La podrem veure pròximament a algun altre lloc, Susan?
0: Sí, doncs aquest agost podreu visitar una altra exposició al Bar Social d'Ainet de Besant al llarg de tot el mes.
1: Perfecte, doncs escolta, tenim Susan Ramírez per estona, per sort. De moment la podem veure fins al 29 de juliol a l'Ateneu de Lleida amb Traços de l'ànima i de cara a l'agost també podreu visitar la seva obra. Susan Ramírez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: L'anarcosindicalista Salvador Seguí, conegut com el Noi del Sucre, és el protagonista de Apòstoles i Assassinos, d'Antonio Soler, on apareix acompanyat de Francesc Layret i Lluís Companys. Tres amics que van lluitar pels seus ideals i per millorar la vida dels treballadors i que van acabar assassinats per la intolerància i el feixisme. Com diu l'autor, una trinitat troncada per la violència. Durant les dues primeres dècades del segle XX, Barcelona va viure una etapa de conflicte social extrem marcada per la lluita de classes. El xoc entre un moviment obrer en ascens, fortament influenciat per l'anarquisme, i una patronal inflexible va derivar en el fenomen del pistolerisme. Davant les vagues i les reivindicacions laborals, els empresaris, amb el suport o la connivència de l'aparell repressiu de l'Estat, van aplicar mètodes de guerra bruta, com la llei de fugues i la contractació de pistolers per eliminar líders sindicals. Com a contestació, els sectors més radicals de l'anarquisme van optar per l'acció directa, assassinant empresaris i figures de poder, en una espiral de violència i atemptats que va fracturar la pau social fins a l'arribada de la dictadura el 1924. L'autor retrata el Noi del Sucre com un líder sindical carismàtic, un home culte i gran lector amb una visió política que abominava de la violència. Seguí creia en la unitat de tots els obrers i sindicalistes en una lluita comuna per transformar les relacions amb la patronal i defensava sempre la necessitat que els treballadors s'instruïssin per millorar les seves vides. Tots els treballadors tenim un deute amb Salvador Seguí. Ell va contribuir decisivament a la consecució de la jornada laboral de 8 hores després de la vaga de la canadenca el 1919, que l'autor explica en tot detall al llibre. Malauradament, aquesta victòria va ser també la seva sentència de mort. La patronal va considerar que havia anat massa lluny i un pistoler va acabar amb la seva vida el 10 de març de 1923. Soler ofereix una crònica magistral d'aquella Barcelona dels assassins que posa la pell de gallina per la manca de moral i d'empatia d'una part de les classes dirigents envers una classe obrera que vivia en situació d'extrema pobresa i que només aspirava a assegurar-se el pa de cada dia. Es podria dir que Apòstoles i Assassinos és un assaig històric o una novel·la documental molt ben construïda, amb una gran riquesa de materials periodístics, com ara articles, peus de foto o fitxes policials. Gràcies a aquest rigor, el lector pot confiar que gairebé tot el que s'explica és verídic. És un relat que colpeix per la brutalitat i la manca d'humanitat de part de les classes dirigents de l'època. El text descriu la lluita obrera contra l'explotació de les èlits i recorda que els drets actuals són fruit del sacrifici i del patiment històric dels treballadors.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors, però també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, que serà l'última. Ja ho sabeu, mateix dia, mateixa hora, mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
3: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
4: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat. Un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i...
5: Són les dues.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: L'onada de calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts del Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, amb moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals, però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre, en forma d'alguna tempesta seca, i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que el prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals, però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
5: Barcelona prepara, de fet, un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
8: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
9: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
5: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
8: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
5: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
8: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del 6 al Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria perdria 2 punts i s'hi situaria en un 25% d'estimació de vot.
5: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
8: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca d'aquests 14 anys l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
5: En esport, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
10: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas i amb un penal provocat per Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
5: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les 2.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: L'onada de calor actual arriba avui al pic, coincidint amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies un cop se superi aquest pic de calor. Luis Mi Pérez, què ens espera pel que fa a temperatures?
7: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogor, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
5: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
8: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
5: L'onada de calor afecta especialment la gent que treballa a l'exterior amb temperatures per sobre dels 35 en molts punts de la Catalunya central i que avui arribaran fins a 40. Els experts insisteixen que no són registres extrems, però el problema és que persisteixen durant molts dies. El 9FM, Guillem Sánchez.
11: A Vic, en 300 metres de diferència, dos termòmetres digitals marcaven una temperatura de 28 graus i de més de 35, respectivament. Uns valors que denoten que fa calor, però que no són científicament fiables com els que s'extreuen de les estacions meteorològiques homologades, com la Campbell que en Santi Puig té a casa.
12: El que ens matxaca més de juliol és que som molt consecutius, masses dies seguits en temperatures altes, no extremadament altes, sinó altes. I la sequera que portem tretocat i és que no plou.
11: I quan estem dins una onada de calor, el que tothom vol saber és fins quan durarà.
12: Ens estabilitzem a 35-36 graus, ara fins a pràcticament fins a acabar el mes, fins al 25 segur que ens estarem així, i no es veu pluja. O sigui, clar, 35 graus ja no són calors extremes. No ens està fent res que no toqui, una mica més que altres anys sí, però tampoc per esbarans, eh?
11: A Callatenes, només el 2023, el 2019 i el 2015 s'havia arribat als 40 graus.
5: El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels incendis d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. 5 batlles i batllesses han assistit a aquesta trobada que ha acabat fa pocs minuts. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats, bon dia.
13: Bon dia. Una reunió que, com deia, s'ha celebrat al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, acabat fa pocs minuts. No hi ha hagut declaracions del president Illa ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. En aquesta reunió s'ha fet per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha demanat tranquil·litat perquè els Mossos ja es troben investigant i tot fa preveure, segons ha indicat Cendra, que aquest incendi podria haver estat provocat. També els alcaldes han aprofitat aquesta trobada per demanar més ajudes, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats de l'Alt Camp, i també a Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès.
5: Gràcies, David Prats, des de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs Mossos i agents rurals investiguen també les causes d'un altre incendi, en concret el que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
14: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, a l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Can Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
5: I commoció a Manlleu, en aquest cas per la tràgica mort de dos germans ofegats al riu Ter. Avui és el primer dia de dol dels dos que ha decretat l'Ajuntament. Els veïns adverteixen del perill que té aquesta zona del riu en concret. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
15: Manlleu continua commocionat per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats aquest dimarts al migdia al riu Ter després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i de la policia local. Els menors havien desaparegut a la tarda de dilluns i la

0: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar. I ha fet un compromís a favor del tercer sector social. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
3: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i aquelles persones més vulnerables. Catalunya és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
2: Ell ha dit que la integració és positiva.
3: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
2: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
1: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat com a eix per millorar el sector productiu de Catalunya ha estat un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social en la presentació de la seva memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
4: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
5: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi i efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
4: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
1: Doncs justament, en relació a aquesta qüestió, avui us expliquem que 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que ha fet l'Agència per la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera ara fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació i un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
7: Arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
6: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
1: I encara en clau econòmica, avui s'ha fet pública la dada de l'IPC del mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
8: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça. Tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles encara subvencionats han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona.

0: mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És un dels titulars de la jornada. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria en més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vot, segons aquest primer sondeig del CIS.
0: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada, per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. D'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
2: La polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest matí l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
0: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, que és Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
3: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
0: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
2: Atenció a aquesta data. A partir del 27 de juliol d'aquest mateix mes ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en els mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte diari amb els infants. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
5: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
4: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població diana i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
2: Doncs no deixem la salut. L'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha fet un pas endavant en la recerca contra les infeccions d'orina de repetició. Un equip d'aquest centre ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada que podria reduir les recaigudes i disminuir l'ús d'antibiòtics. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
6: Un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció en cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas i reduir la necessitat de recórrer als antibiòtics. La investigació, liderada pel doctor Vicenç Díaz de Brito, s'ha dut a terme en prop d'un centenar de dones que patien infeccions recurrents.
7: La meitat de les dones tindrà una infecció d'orina al llarg de la seva vida. I d'aquest el 30% les tindran de repetició, que és 2 o més. En 6 mesos, o 3 o més en un any. Clar, això dona una mica la visió de que és un problema bastant relacionat amb el sexe femení i molt prevalent. Per tant, hi ha moltes dones que han tingut infeccions d'orina i moltes que en tenen de repetició.
6: Els resultats són prometedors. Més de la meitat de les participants no van tornar a patir cap infecció després de rebre la vacuna i 4 de cada 10 es van mantenir sense recaigudes durant la resta de l'any. L'estudi apunta també que aquest nou tractament pot ajudar a frenar l'ús excessiu d'antibiòtics i, en conseqüència, combatre l'augment de les resistències bacterianes.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Girona, perquè allà el PSC ofereix mà estesa al govern en minoria per evitar la paràlisi de la ciutat després de la sortida de Junts que us explicàvem ahir. Asseguren que el trencament del pacte posa en evidència un govern que estava abocat al fracàs. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Els regidors Bea Esporrín i Maxi Fuentes han valorat aquest dimecres la crisi oberta amb la sortida de Junts i han definit el tripartit com un pacte antinatural, pensat, segons ells, per impedir que governés la llista més votada i condemnar anant al fracàs des d'un inici al projecte municipal. En aquest sentit, escoltem Bea Esporrín, regidora i portaveu del PSC.
9: El trencament d'aquest govern municipal és un desenllaç d'una situació que feia molt de temps que es veia venir. La pregunta que pensem que es feia tothom no era si trencarien o no, sinó quan trencarien. Perquè aquest pacte que es va signar no posava a Girona al centre, al capdavant, sinó que posava al capdavant un pacte des de l'aritmètica electoral perquè no governés la llista més votada, que era la del PSC.
8: De cara als propers mesos, el PSC ofereix la seva col·laboració tant a Guanyem com a Esquerra Republicana per desbloquejar els pressupostos i avançar en matèries com l'habitatge, la neteja i la seguretat, però descarta plantejar-se com a alternativa de govern a menys d'11 mesos de les eleccions municipals.
2: I Tortosa ultima els detalls de la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat del segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials rehabilitats. Ràdio Tortosa, David Benito.
10: Es podrà veure per primer cop obert al públic la recuperació parcial de l'antic balneari del Porcà, el passeig de les muralles, les galeries subterrànies del castell de la ciutat i la coberta de l'absis de la catedral. Tot això es podrà visitar per lliure o a través de viatges historioartístics que explicaran aquests espais. Jordi Jordan és regidor de la Festa del Renaixement.
11: Les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda, la qual cosa demostra l'interès de la ciutadania per conèixer este nou espai, però també avui volíem recordar que igualment durant la Festa del Renaixement este espai recentment rehabilitat del castell tindrà un horari obert al públic per a poder-lo visitar més enllà dels viatges històrico-artístics.
10: D'altra banda, s'ha fet un dispositiu especial de Mossos d'Esquadra i policia local durant els dies de festa, com també l'atenció dels punts lila irisats per atendre les víctimes de violències sexuals i LGTB-fòbiques.
2: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. Serà el proper 24 de juliol quan dirigirà per darrera vegada l'orquestra amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, 500.000 de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
13: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
12: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol.
14: Què tal, Marta? La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2 amb gols d'Oyarzabal i Pedro Porro. El primer gràcies a un penal provocat per la Lamine Yamal i el segon amb assistència de l'agarenc Dani Olmo. al combinat espanyol. Per tant, espera finalista en una final que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem el tècnic Luis de la Fuente.
15: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
14: Aquesta nit a les 9 se sabrà el segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. El CCD i el Departament d'Esports presenten a hores d'ara als esportistes del CAR de Sant Cugat els recursos i programes i ajudes. Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
16: Bon dia, doncs ara mateix acaba de finalitzar aquest acte aquí al CAR de Sant Cugat, al centre del rendiment, on ha tancat aquesta jornada informativa per a esportistes, i ha fet el conseller d'Esports, Berni Álvarez, on ha destacat que aquest nou programa, anomenat Arc 360, vol posar el focus en la persona i l'esportista, és a dir, acompanyar l'esportista des de la seva carrera i també després, ajudant a la reinserció laboral. Per això, dotaran de més premis econòmics a tots aquests esportistes que participin a nivell estatal, també internacional, mundial i als Jocs Olímpics, i també s'ha fet dues taules rodones, una d'ajudes a esportistes i altres on els esportistes que han experimentat aquests beneficis d'aquests programes, doncs també han parlat. Com dèiem, un Arc 360 que vol posar el focus en les persones i els esportistes i, sobretot, dotar de múscul econòmic la seva projecció esportiva i també laboral.
14: Gràcies, Joan. Tornant al futbol, a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i va formar el Centelles abans d'aterrar el conjunt blaugrana amb 12 anys. I en bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per 3 temporades.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
20: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
21: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
22: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
23: Hola, soy Lena Bairondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
22: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
23: Adéu, Embaladits!
20: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
20: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: L'onada de calor arriba al seu pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que també pujaran en punts al Gironès o la Selva, on no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis amb risc extrem d'incendi forestal. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
0: Bon dia. Una situació avui més calorosa que no pas ahir i estem canviant de mica en mica aquesta xafogó tan destacable de les últimes hores per una calor molt més seca però més intensa. El vent està girant cap a sud, cap a Garbí, a moltes comarques, i atenció perquè a les immediates hores anirem tenint també algunes ventades força locals però molt intenses, especialment entrant per l'Ebre en forma d'alguna tempesta seca i també cap a les comarques interiors de Girona. Molt de compte a la serralada transversal, aquí és on també pujarà més la temperatura, al igual que al prelitoral barceloní, a la Catalunya central i les comarques de Ponent. A Lleida arribarem a passar dels 40 graus. Compte, ja diem, amb aquestes ventades locals però molt seques, i és que de pluges en tindrem poques, algun ruixat francament molt local entrant per les comarques del sud. Demà sí que hi haurà algunes tempestes més a la tarda, amb una mica més de núvols i una temperatura molt elevada, però un palet menys que avui, sí. N'estem pendents a la xarxa.
2: Davant d'aquesta situació, els municipis es preparen. De fet, Barcelona ja està preparant un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus de temperatura. És dimecres 15 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Compromís del president Illa amb el tercer sector per lluitar a favor de la cohesió i per l'equiparació salarial dels serveis socials. Sònia Kerr.
1: Illa ha assegurat que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú.
3: Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
2: 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, molt per sota de la mitjana catalana.
1: Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen els salaris més alts i, per contra, els d'humanitats són els que cobren menys, això segons l'enquesta d'inserció laboral de l'Agència per la Qualitat Universitària.
2: El PSOE recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots.
1: És una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot.
2: En cultura, el mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre.
1: Pons marxa el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. El músic destaca aquests 14 anys, l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric.
2: Als esports, Jordi Cervantes, 9 jugadors catalans ja són a la final del Mundial amb la selecció espanyola.
14: El combinat estatal es va desfer de França per 0-2 en la primera semifinal disputada a Dallas, i amb un penal provocat pel mataroní Lamine Yamal. Anglaterra i Argentina buscaran aquesta nit el segon bitllet per a la final.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'onada de calor actual arriba avui al punt màxim, coincidint amb l'entrada de la canícula. Les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent, a 40 a la Catalunya central, però també al nord del país s'esperen temperatures exageradament elevades per aquesta època de l'any. Volem saber quina és la previsió de cara als propers dies, un cop se superi aquest pic de calor. Lluís Mi Pérez, què ens espera pel que fa a la calor?
0: Doncs la veritat és que no ha d'afluixar gaire la temperatura les properes jornades. Si bé és cert que, per exemple, demà baixarà un parell o 3 de graus la temperatura màxima, quedaran dos elements que s'hauran de tenir molt en compte. Un, que venim de tan amunt que demà encara estarem fregant, per exemple, els 40 graus a les comarques interiors de l'Ebre o les del Pla de Lleida, cap als 36-38 graus al prelitoral o la Catalunya central. Però, com ha passat els últims dies, demà baixarà aquesta temperatura mínimament, però a canvi una altra vegada de més humitat, per tant, molta xafogó, una sensació de calor que continuarà sent molt i molt palesa. Sort d'alguna tempesta que demà a la tarda sí que refrescarà una mica al nord del país, i aquesta tendència de temperatures molt elevades, més del que toca, doncs també continuarà el cap de setmana i sembla que gran part de la setmana que ve. Per tant, la calor totalment canicular, del tot assegurada.
2: Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment en el futur. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus.
1: Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics en cas d'arribar a aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus durant diversos dies.
2: Doncs amb els termòmetres disparats i les nits tòrrides que s'estan vivint, hi ha hagut una allau de compradors de sistemes de refrigeració ràpids. A les Terres de l'Ebre, per exemple, moltes botigues s'han quedat amb els prestatges buits. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
4: La intensa onada de calor ha disparat la venda d'aparells de climatització. En molts establiments, els aires condicionats i ventiladors pràcticament s'han esgotat per l'allau de compradors que busquen una solució ràpida davant les altes temperatures. Tot i que el sector havia fet una bona previsió d'estoc per a l'estiu, la demanda ha superat totes les expectatives. Miguel Augusto és venedor en una botiga d'electrodomèstics de Tortosa.
5: Aquest any hem sofrit una ruptura d'estoc perquè fa unes dues setmanes o així vam comprar molts ventiladors i aire condicionats portàtils i s'han venut tots. Realment més de 100 unitats en ventiladors, més de 200 pingüinos, exagerats. I llavors la gent doncs, no es vol esperar-se a les instal·lacions que estan sent molt, molt llargues de temps i llavors en l'aire condicionat portàtil en seguida se col·loca i ja fa fred.
4: Els comerciants asseguren que, a diferència d'altres anys, les vendes s'han concentrat en pocs dies i molts clients acaben comprant el model disponible sense gaire marge per triar.
2: I l'altre risc davant d'aquestes altes temperatures és el dels incendis. El president Salvador Illa s'ha reunit aquest migdia amb els alcaldes afectats pels focs declarats a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Cinc Valles i Vallesses han assistit a la trobada. Té tots els detalls des de la Ràdio Ciutat de Valls, en David Prats. Bon dia, David.
6: Bon dia. Una reunió celebrada al Centre Cívic del Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, ha servit per fer seguiment dels efectes del foc i de les actuacions de recuperació als municipis afectats. No hi ha hagut declaracions del president de la Generalitat, Salvador Illa, ni tampoc de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Sí que ha parlat l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que ha apuntat que l'incendi ha estat provocat.
7: Ja es van augmentar les vigilàncies i podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no esperarà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
6: Els alcaldes han aprofitat la reunió per demanar més ajudes al govern, com per exemple més diners per gestió forestal. Recordem que els bombers van donar per controlat dimarts a la tarda el foc que ha cremat 154 hectàrees majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, amb dues localitats a l'Alt Camp i a Pontons, a l'Alt Penedès. Tot i això, els bombers han indicat la possible represa d'un petit focus de l'incendi al detectar-se una mica de fum al massís del Montmell i mantindran la vigilància en les pròximes hores. Un cop efectuada aquesta trobada a Aiguamúrcia, el president Salvador Illa es desplaça a Pontons per establir una reunió amb l'alcalde Josep Totosaus.
2: Gràcies, David Prats. Això pel que fa als focs a l'Alt Camp, però Mossos i agents rurals també investiguen les causes de l'incendi que ha cremat una cinquantena d'hectàrees de massa forestal a Rubió, a l'Anoia. Un foc que ha quedat estabilitzat aquest matí. Canal Taronja Central, Sergi Lladó.
24: Després que un centenar d'efectius amb una vintena de dotacions treballessin durant tota la nit sense parar, en l'incendi de Rubió, a primera hora d'aquest dimecres, els bombers han pogut donar el foc per estabilitzat. Ha cremat una cinquantena d'hectàrees majoritàriament forestals. El 57% pertanyen al terme de Rubió i el 47% a Castellfollit del Boix, al Bages, punt on va començar aquest incendi aquest dimarts a les 4:27 de la tarda. Un foc que es va detectar a la zona de l'ermita de Can Massana i que va avançar sense control al llarg de tota la tarda. Els bombers l'han pogut controlar, però han explicat que l'incendi podria haver amenaçat una àmplia massa boscana amb una vintena de masies disseminades que van ser confinades per tal d'evitar la mobilitat dels residents i protegir-los dels fums. Els agents rurals treballen per esbrinar les causes d'aquest incendi.
8: Notícies en xarxa.
2: El president Salvador Illa assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar, ha dit. Illa ha expressat el seu compromís amb el tercer sector. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. A la cimera del quart pla de suport al tercer sector social de Catalunya, el president Salvador Illa ha dit que davant un món que gira a la dreta i en què l'estat del benestar perilla, Catalunya és i serà un exemple de la defensa de la cosa pública.
10: Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i d'aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
9: Ell ha dit que la integració és positiva.
10: I, per suposat, això tampoc va de culpar les persones que menys tenen o de les persones immigrants de les necessitats que tenim com a país. Tot el contrari, integrar és positiu per al conjunt del país.
9: El govern establirà oficialment el 28 de maig el dia del tercer sector social i pretén estendre l'acord d'equiparació salarial al personal dels serveis externalitzats del sector.
2: Doncs precisament l'atenció a la vulnerabilitat és un dels reptes essencials que ha destacat el Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya en la presentació de la memòria anual. L'entitat s'ha fixat en estratègies de futur que passen per millorar la competitivitat. Lluís Mata, bon dia.
11: Bon dia. El CETES conclou que en general Catalunya creix a un bon ritme a nivell econòmic, però encara hi ha molta feina a fer en la millora de la productivitat, on la indústria, per exemple, experimenta una evolució especialment moderada, amb una gran quantitat de petites i mitjanes empreses amb dificultats per incorporar tecnologies avançades. Nous escenaris com el canvi climàtic, els fluxos migratoris creixents i les desigualtats socials en qüestions com l'accés a l'habitatge condicionen l'escenari de futur del motor de negoci del país i plantegen la dicotomia entre l'impacte d'una economia en positiu i l'exclusió i pobresa que afecta una quarta part del país. Ciriaco Hidalgo és el president del Centre de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
13: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir de que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
11: Precisament sobre les desigualtats persistents, Hidalgo ha recordat que una de cada cinc dones estan ocupades a temps parcial, el doble que en el cas dels homes. L'informe planteja també un millor impuls de l'FP dual per coordinar amb eficiència la formació i el món laboral.
2: Encara en relació a la formació, 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa en el 6%, que és molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus de salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els d'humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral que fa l'Agència per a la Qualitat Universitària a estudiants que van acabar la carrera fa 3 anys. Esther Minguell, bon dia.
25: Bon dia. Els titulats en carreres de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques guanyen uns 300 euros bruts mensuals més que la resta de graduats. Els que cobren menys són els que han estudiat història i els que més els que han fet medicina i odontologia. I en aquestes dues carreres és on hi ha més bretxa de gènere i els homes poden arribar a cobrar 480 euros més que les dones. L'enquesta de l'ACU feta a 25.000 graduats explica que 3 de cada 4 universitaris ha trobat feina en els 3 mesos següents a la graduació. I un canvi important. Els contactes personals i familiars ja no són la principal via d'accés a una feina. Ho són les pràctiques universitàries i la iniciativa pròpia. Mercè Gispert és la directora d'ACU Catalunya.
26: Que arribem en un 98% de taxa d'ocupació. Això és una molt bona notícia. A més formació, més possibilitats d'ocupació i de més qualitat, no? Això és important destacar-ho perquè regularment surten notícies de la sobreformació i de posar en dubte si és important o no tindre uns estudis superiors i, com podem veure per les dades, això sempre és un valor afegit que la persona té.
25: Creix la valoració positiva sobre la formació rebuda a les universitats i per primera vegada els enquestats aproven l'ensenyament de l'anglès, tot i que amb marge de millora.
2: I tenim encara més actualitat local vinculada a l'ocupació. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Constantí Ràdio.
12: A Mollet, avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament de Mollet per demanar el suport de les administracions. Els representants dels treballadors adverteixen que si el conflicte no resol aviat, podria quedar compromès el calendari de lliurament dels nous trens de gran capacitat per Rodalies que es fabriquen a la planta.
15: Si no hay una base social, si no hay un convenio, va a ser muy, muy, muy, muy difícil que se llegue a ese hito que se ha marcado y que se ha comprometido y que nosotros queremos cumplir.
12: Els sindicats denuncien que la direcció només accepta 4 dels 31 punts plantejats i reclamen millores salarials i laborals.
1: A Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha aprovat una línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per nous emprenedors que iniciïn la seva activitat econòmica a Constantí. Òscar Sánchez és l'alcalde.
16: Es tracta de dues línies. La primera per a nous emprenedors i l'afavoriment de la creació i l'establiment de noves empreses i negocis a Constantí, i després una segona línia que és per ajuts a empreses a la contractació, empreses que contractin aturats d'aquí del municipi.
1: Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 31 de desembre.
2: I encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC corresponent al mes de juny. Els preus s'han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en el 3,2%.
1: Els preus de l'electricitat i en menor mesura del gas han afegit pressió a l'alça, tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per la fi de les bonificacions. El preu dels combustibles, encara subvencionats, això sí, han compensat aquest augment. Si s'observa la variació mensual dels preus, a Catalunya s'han incrementat un 0,8%. Per demarcacions, han repuntat a Barcelona i Tarragona, mentre que s'han moderat a Lleida i Girona.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Són 3:15. El PSOE guanyaria les eleccions espanyoles amb el 33% dels vots. Milloraria amb més d'un punt i mig respecte del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del juny. En canvi, el Partit Popular perdria 2 punts i se situaria en un 25% en estimació de vots, segons el primer sondeig del CIS.
1: Aquestes dades suposarien que la distància entre socialistes i populars s'ampliaria fins als quasi 8 punts. Es tracta del primer sondeig del CIS després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació en el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox, amb una lleugera baixada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. També, d'altra banda, Esquerra puja 8 dècimes i supera Podem. En canvi, Junts en perd 3 i es queda amb el 0,7%.
2: La polèmica tanca fronterera del Penyal de Gibraltar ja és història des d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit.
1: En arribar, Sánchez ha saludat totes les autoritats presents, amb especial entusiasme el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, amb qui s'ha abraçat efusivament. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com a darrer mur de l'Europa Occidental.
17: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
1: La Unió Europea i el Regne Unit van signar ahir l'acord per posar fi al pas fronterer que ha separat el Penyal del territori espanyol durant gairebé un segle.
2: A partir del 27 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial. És la primera vegada que les agendes s'obren amb tanta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups tenen cita finalment a partir del 5 d'octubre, que és 2 setmanes més tard del que s'havia anunciat inicialment. Enguany Salut Pública vol incidir especialment en mestres i professors perquè estan molt exposats als virus pel contacte amb els infants. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els primers cridats a vacunar-se de grip i Covid poden fer-ho a partir del 5 d'octubre perquè hi ha un endarreriment en la producció internacional de dosis. Són els nens i nenes, les persones de 80 anys o més, qui està ingressat en una residència, dones embarassades i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obre la resta de grups amb cita prèvia i a partir del 16 de novembre, sense cita prèvia als centres de primària en determinades franges del dia. Els nens i nenes es poden vacunar del virus respiratori sincitial a partir de 7 setembre. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
3: Quan abans ens vacunem millor i, si és de forma programada, ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
18: Salut Pública recorda que els infants són el grup de la població que més infeccions desenvolupa i per això recomana la vacuna de la grip als docents. Per regions sanitàries, Girona és on menys es vacunen contra la grip i la Covid. Només ho fa un 35% de la població, Diana, i els grups antivacunes poden tenir un pes en aquesta dada.
2: Tensió a Girona, ja que demà, a partir de les 10 del matí, ha programat un desnonament que podria deixar al carrer 18 famílies al barri de Sant Narcís. Són llogaters de 3 blocs ubicats entre el carrer Costa Brava i el de Rosselló, que van quedar en contractes de lloguer no regularitzats en fer fallida la propietària dels seus pisos i passar mans de la Sareb. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
14: Des del sindicat, juntament amb veïns afectats pel llançament, han explicat aquest dimecres al matí la situació, que es remunta al 2022, quan l'aleshores empresa propietària dels blocs fa fallida i els pisos passen en mans de la Sareb. En aquest moment, els llogaters van deixar de pagar el lloguer a no ser informats en quin número de compte havien de transferir aquests diners. Segons el sindicat, la propietat, lluny d'obrir una negociació, el que va fer és començar processos judicials per desnonar les famílies. El que demanen ara els veïns és que se'ls regularitzi els contractes de lloguer i que no se'ls faci fora.
19: Sí, nosaltres, durant tot el contracte i durant tot el temps, hem anat pagant fins on hem tingut els comptes, perquè també us he de dir això, hem tingut un parell d'anys que no sortia enlloc cap persona ni cap referència.
14: El sindicat apunta que dintre aquestes famílies afectades n'hi ha una amb una menor que pateix una miocardiopatia dilatada severa, que demà també serà desnonada. El llançament està programat per a les 10 del matí. El sindicat també denuncia que aquest desnonament es faci en plena onada de calor.
2: I és moment per a la cultura. El mestre Josep Pons s'acomiada del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra, que interpretarà la 8a Simfonia de Mahler. El músic ha fet balanç a la seva trajectòria i en destaca l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. En 14 anys de carrera, Josep Pons ha dirigit 87 títols en 360 funcions al Liceu. Allà, mig milió de persones han pogut gaudir de la seva feina. Però durant aquest període també ha reformat de dalt a baix l'orquestra i el cor del Teatre Líric. Els ha posat al centre i els ha donat més visibilitat en projectes com els concerts de cambra o amb les gires pel territori. Aquesta tasca ha anat paral·lela a la incorporació de nous músics que han passat de 67 a 94 en una orquestra que, ha explicat el director, ha guanyat prestigi.
21: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions. O sigui, hem aconseguit que els talents més valuosos de les noves generacions vinguessin, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda.
20: Josep Pons marxa per ser nou director titular de la Deutsche Radio Philharmonie, tot i que també està reconegut com a director musical honorari del Gran Teatre del Liceu. S'acomiada amb la 8a Sinfonia de Mahler, culminant d'aquesta manera el projecte d'interpretar la integral simfònica del compositor.
2: Seguim en Crònica Cultural perquè Fira Tàrrega ja escalfa motors de cara a l'edició d'enguany amb els primers assajos oberts de la temporada. Una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part de la programació. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
22: L'estrena d'aquests assajos oberts ha anat a càrrec de la companyia Llum de Fideu amb l'espectacle Aquí, una proposta participativa en què els espectadors es converteixen en una part essencial de la funció. La directora artística de Fira Tàrrega, Anna Giribet, destaca que aquest tipus d'experiències trenca les barreres entre el públic i artistes.
23: Una peça que ens parla del pas del temps, de com de petits som els humans envers a l'univers, i és un espectacle que té dues parts. Una primera part, on hi ha el rodatge del que és una pel·lícula amb participació del públic, i una segona part on hi ha la projecció d'aquesta pel·lícula. Això és l'inici, el bullici del que serà l'edició número 46, perquè aquest divendres també donarem sortida al Free Tour, que és aquesta passejada on s'explica tota la programació de la fira.
22: Per altra banda, Fira Tàrrega ja ha activat la venda preferent d'entrades per aquesta 46a edició, mentre que la venda general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega, que inclourà un Free Tour i un nou assaig obert de la companyia basca Mari de Jong.
2: I arriben els esports. amb el nostre company Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans seran a la final del Mundial de Futbol aquest diumenge.
0: Molt bon dia, Marta. La selecció espanyola es va imposar a França per 0-2. Un penal provocat pel mataroní, Lamine Yamal, en els primers compassos de partit el va aprofitar Oyarzabal per fer el primer. I abans d'arribar al quart d'hora de la segona part, Pedro Porro, amb una combinació amb l'agarenc Dani Olmo, feia la segona diana de la semifinal. Per tant, el combinat estatal ja és a la final, que es disputarà diumenge a les 9 del vespre a Nova York. Escoltem a Luis de la Fuente.
4: Ahora mismo no estamos para preferencias, nos da igual, cada uno con sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado.
0: Un partit que es disputarà a les 9 en busca del segon finalista que sortirà de l'enfrontament entre l'Anglaterra, del blaugrana Anthony Gordon, i l'Argentina de Leo Messi, un partit que es disputarà a Atlanta. A la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial l'arribada de Txell Font, procedent del Barça B. La portera catalana és el segon fitxatge del conjunt badaloní i es va formar als Centelles abans d'aterrar al conjunt blaugrana amb 12 anys. Ramon Duran, Radio Ciutat de Badalona.
5: Txell Font és un altre dels fitxatges de luxe de l'equip badaloní, que cada cop està buscant disposar d'una estructura de plantilla més sòlida. La nova portera es va formar a les categories inferiors del Barça, fins a arribar a debutar amb el primer equip la passada temporada. Ha estat internacional amb la selecció espanyola sub-19 i sub-20, havent aconseguit dos campionats d'Europa sub-19 i un mundial sub-20. Amb només 21 anys, el Badalona Women s'assegura el fitxatge d'una portera de gran futur.
6: Una portera amb molt caràcter, molt ambiciosa, i crec que transmeto molta seguretat des de porteria. Un dels meus punts forts és el joc de peus. Un club prop de casa, tenia ganes de sortir del club que porto tota la meva vida. Vinc en busca de molts minuts i sobretot de poder competir sanament.
5: El fitxatge de Txell Font s'assuma al de Vicky Losada, que ja es va anunciar ahir, i durant els pròxims dies hi haurà més novetats pel que fa a noves incorporacions.
0: A Primera Federació Masculina, el Sant Andreu s'ha fet amb els serveis d'Àlex Bermejo. L'extrem barceloní arriba procedent del Debrecen hongarès i signa per dues temporades. Bermejo té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. En bàsquet, Josh Nesbo és el tercer fitxatge del Barça. El pivot nord-americà amb passaport eslové arriba procedent del Milà i signa per tres temporades, amb 29 anys i 2 metres i 6 centímetres. Nesbo té experiència a l'Eurolliga, on ha disputat un total de 136 partits amb els Alguiris, el Maccabi i el conjunt italià. I també fitxatge al bàsquet Manresa, en aquest cas de Jordan Minchev, que arriba procedent del Niners Chemnitz d'Alemanya. L'alè pivot búlgar de 27 anys signa per dues temporades i amb els seus 2 metres i 5 centímetres pot jugar tant a la posició de 4 com a la de 5.
2: Molt versàtil, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi de vegetació amb diversos focus al terme de Carol, a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria. L'avís s'ha rebut a les 2 de la tarda i s'hi han desplaçat 12 dotacions, entre les quals hi ha 5 mitjans aeris. Els bombers expliquen que s'hi han destinat els recursos possibles en aquests moments i que no es descarta que s'hagin d'incrementar. A més, apunten que possiblement hi ha algun focus al terme d'Aiguamúrcia. Es tracta del quart incendi aquesta setmana en aquesta zona i es troba molt proper al foc que es va declarar diumenge. I és que les condicions avui són complicades. L'onada calor arriba al pic amb temperatures que s'enfilaran fins als 41 graus al Pla de Lleida i a les comarques centrals de Catalunya. Temperatures que s'enfilaran també en punts del Gironès o la Selva, on ja no són tan habituals. Avui hi ha 111 municipis en risc d'incendi forestal. Més temes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que Catalunya és i serà un bon exemple de la lluita per la cohesió social i el bé comú enfront dels qui volen retallar o eliminar. Expressat el seu compromís, a més, en el tercer sector.
2: El món viu una onada reaccionària que capgira els equilibris geopolítics de l'estat del benestar pel qual tenim lluitat. Som una societat pròspera justament perquè tenim un estat del benestar que s'ocupa de la sanitat, de l'educació i aquelles persones més vulnerables. Catalunya ja és i ha de continuar sent un exemple de bon fer, de la lluita a favor de la cohesió social i la defensa clara i nítida de la justícia social com a fonament del bé comú.
1: A la plana política, el PSOE, que recupera pistonada i guanyaria les eleccions espanyoles amb un 33% dels vots, és una millora de més d'un punt i mig respecte del baròmetre del juny del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el PP perdria 2 punts i se situaria en un 25% d'estimació de vot. Es tracta del primer sondeig després de la condemna a presó de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil per la seva implicació, o suposada implicació, el cas Leire. En tercera posició hi hauria Vox amb una lleugera davallada per davant de Sumar, que incrementa la seva intenció de vot. Esquerra Republicana puja 8 dècimes i supera Podem, i Junts en perd 3 i es queda amb 0,7. I darrer punt, perquè hem sabut tot just fa una estona que l'Ajuntament de Barcelona instal·larà una pantalla gegant per poder veure en directe la final del Mundial del 2026 de futbol aquest diumenge, que jugarà Espanya contra qui guanyi la darrera semifinal entre l'Argentina i Anglaterra. La pantalla s'ubicarà a les Corts, al carrer de Martí i Franquès, a l'altura del carrer Baldiri i Reixac, a tocar del metro de Palau Reial.

0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
1: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
0: A la línia recta, bicicleta sense llum. Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat. Un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet i Punt Orc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'onada de calor actual arriba avui al pic coincident amb l'entrada de la canícula. Avui les temperatures arribaran als 41 graus a Ponent i la Catalunya central. Però també al nord del país esperen temperatures exageradament elevades per l'època de l'any. Es tracta del tercer episodi de calor que viu Catalunya en poques setmanes i per això molts municipis es preparen perquè les temperatures continuïn en augment. Justament, Barcelona prepara un simulacre de calor extrema que planteja què passaria si s'arribés als 50 graus. Aquest estiu comença la primera fase, prèvia al simulacre, per avaluar la resistència dels serveis o dels equipaments públics o en cas d'arribar en aquesta temperatura. La prova també es planteja si la ciutat podria suportar temperatures superiors als 40 graus diversos dies. I parlem a Lleida. L'aeroport de Lleida Alguaire tindrà el segon hangar més gran de Catalunya, més de 6.000 metres quadrats. Arnau Vilaem, un FM.
2: Una infraestructura que reforçarà l'activitat aeronàutica i permetrà crear fins a 150 llocs de treball. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest migdia les instal·lacions i ha remarcat que l'aeroport ja ha esgotat els 15.000 metres quadrats d'espais industrials previstos inicialment, a banda de mostrar-se satisfeta perquè aquestes actuacions consoliden l'aeroport Lleida-Alguaire com a un aeroport industrial.
3: La visió que tenim des del Departament i des d'Aeroports de Catalunya sobre l'aeroport de Lleida-Alguaire com un aeroport industrial. Aquesta és la visió que ja fa doncs, alguns mesos venim treballant, l'estratègia que venim treballant. De fet, des del 2021 amb el Pla Especial ja es ve treballant aquesta estratègia.
2: La infraestructura està impulsada per Heavitec Eclan, una empresa amb seu a Xipre especialitzada en manteniment, reparació i revisió d'aeronaus. El responsable de la companyia, Michael Bobrowski, ha explicat que han escollit Lleida-Alguaire entre 45 aeroports europeus i preveuen que l'hangar entri en funcionament a finals d'any.
1: I Manlleu continua commocionada per la mort de dos germans bessons d'11 anys localitzats ahir al riu Ter després d'un ampli dispositiu de recerca dels Mossos d'Esquadra i la policia. Els menors havien desaparegut la tarda de dilluns i la principal hipòtesi és que hauria mort accidentalment per ofegament a l'espera, això sí, dels resultats de l'autòpsia. L'Ajuntament de Manlleu ha decretat dos dies de dol oficial, avui és el primer, i ha convocat un minut de silenci a les 8 del vespre davant del consistori en record dels dos infants. I parlem de Fira Tàrrega, que escalfa motors de cara a l'edició de 2026 amb els primers assajos oberts de la temporada, una iniciativa que permet al públic veure en primícia alguns dels espectacles que formaran part d'aquesta programació. Ja ha activat la venda preferent d'entrades en aquesta 46a edició, mentre que la venda en general s'obrirà coincidint amb la revetlla de Fira Tàrrega minuts abans.

amaga llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat. Un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipunorc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi forestal a Sant Quirze Safaixa, al Mollanès. El foc hauria saldat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun focus secundari. Prioritzen en aquests moments el flanc esquerre i activades 18 dotacions terrestres i 5 aèries per 2 focus. Afecta una superfície aproximada d'unes 20 hectàrees de terreny segons dades provisionals dels agents rurals. Mentre continuen pendents de l'incendi de vegetació amb diversos focus al terme de Carol, a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria, un avís rebut de les 2 de la tarda, i treballen 43 dotacions, 11 d'elles aèries. Es troba aquest incendi en una zona propera al terme d'Aiguamúrcia, el quart incendi en aquesta zona, de fet, en menys d'una setmana. I la polèmica tanca fronterera del penyal de Gibraltar ja és història. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit l'acte de demolició de la reixa de la línia de la Concepció amb Gibraltar amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit. El president espanyol ha titllat l'acte d'històric per la caiguda del que ha definit com el darrer mur de l'Europa Occidental.
2: Atreverse a transformar un espacio de separación en un espacio de prosperidad compartida y a iniciar un camino para cerrar una herida de nada más y nada menos 3 siglos que sufrió más que nadie la gente de esta comarca. Hoy el campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
1: Més qüestions. 9 de cada 10 titulats universitaris tenen feina i la taxa d'atur se situa al 6%, molt per sota de la mitjana catalana. Els que han fet graus a salut i enginyeria són els que tenen salaris més alts. Per contra, els humanitats són els que cobren menys. Són dades de l'enquesta d'inserció laboral per l'Agència per la Qualitat Universitària feta a estudiants que van acabar la carrera fa uns 3 anys. Encara en clau econòmica, avui hem sabut la dada de l'IPC del juny. Els preus han pujat una dècima a Catalunya i situen l'augment interanual en un 3,2%. Els preus de l'electricitat i en menor mesura el gas han afegit pressió a l'alça, tot plegat mentre l'IVA ha passat del 10 al 21% per al fi de les bonificacions. I parlem del mestre Josep Pons, que s'ha acomiadat del Liceu després de 14 anys com a director musical del teatre. El proper 24 de juliol dirigirà per darrera vegada l'orquestra que interpretarà la 8a Sinfonia de Mahler. El músic ha fet balanç de la seva trajectòria i ha destacat l'arribada del millor talent de les noves generacions al Coliseu Líric. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs. Wake up, eight cup, get your

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipunorc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Continuem pendents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès. S'ha demanat confinament de les cases del Pla de la Casa Nova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta. Els Mossos han evacuat també preventivament la casa de colònies Camp Micaló i el càmping Illa. Les persones al càmping s'han portat al pavelló de Sant Quirze i els a la casa de colònies Aigua Freda. El foc hauria saltat la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun foc secundari. Els bombers estan prioritzant el flanc esquerre i activades 18 dotacions terrestres i 5 d'aèries. El foc, de moment, crema una superfície aproximada de 70 hectàrees. Mentre, recordem, continuem pendents de l'incendi de vegetació. També el terme de Querol a l'Alt Camp, a la zona de Santa Maria. L'avís s'ha rebut en aquest cas a les 2 de la tarda i treballen 43 dotacions. I també almenys 8 persones han resultat ferides per la caiguda d'un arbre en una casa de colònies de Batet de la Serra, a Olot. Els equips d'emergències han rebut l'avís a les 3 de la tarda. S'hi han desplaçat els bombers. Fins al moment s'ha traslladat una persona en estat greu a l'Hospital Trueta de Girona. També s'ha dut fins a l'Hospital d'Olot 7 ferits més en estat menys greu. Més qüestions també d'altres àmbits. En aquest cas parlem del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, que ha alertat que la productivitat, l'habitatge i les desigualtats limiten el benestar dels catalans, malgrat que l'economia catalana creix i la taxa d'ocupació és a prop del màxim. És la conclusió principal de la memòria socioeconòmica i laboral presentada avui. Escoltem el president de l'ENS, Ciriaco Hidalgo.
2: Com és possible que avui el 24,3% de les persones del país estiguin en situació de pobresa? Per tant, vol dir que hem de transformar aquests mecanismes a fi efecte de que la redistribució de la riquesa generada tingui també un impacte sobre el conjunt de les persones que vivim en aquest país.
1: I a Mollet avui la plantilla d'Alstom de Santa Perpètua de Mogoda ha protagonitzat una nova jornada de vaga per reclamar avenços en la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors han fet una marxa lenta fins a l'Ajuntament per demanar el suport de les administracions en aquesta lluita que ja fa temps que tiren endavant. I Tortosa ultima els detalls per encetar la 29a Festa del Renaixement, una edició dedicada a les arts renaixentistes a la ciutat al segle XVI i que serà una oportunitat per descobrir espais patrimonials que fins ara estaven en estat de rehabilitació.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: jornada llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un

la Barceloneta, compartir cada anar de la bicicleta i quan siguem lluny, cridar i són les nostres. Vull sopars amb espelmes i molt poca llum, i que em deixis sempre demanar les vostres.

Luciana hace broma. Vull guerres de coixins i fer les paus al llit i el pacte a la treva mossegar la poma. Vull ser Anaïs Nin, la Molly Bloom, Joana de la Colometa. Vull ser la balena de Moby Dick, Madame Bovary si cal també, la Patum de Berga. Vull somiar amb veu alta i riure agut, parlar del temps present i el viscut. Esculpir de massa amb maleta lleugera. Vull ser la protagonista de les teves cançons, ballar la pista d'aquest i altres mons. Una llarga conga. Ser la capçalera.

sortir a fer un vol i veure gent, i si fa vent que em toqui l'aire. Vull postes de sol i matinades d'Orient, i sincerament crec que no demano gaire. I és que vull agradar-te molt, però si no et puc convèncer, tanmateix brindaré amb cava. Perquè sabem, estimat amic, que una història que no comença és una història que tampoc mai acaba.

Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat. Un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu. Us hi esperem. Fins divendres, doncs.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: la moreneta, la fe del poble català.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja el 1876, quan Alexander Graham Bell va presentar el telèfon, hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia, i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o som víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G, per què serveix exactament i com funciona.
3: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001 també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota. Suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en què un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant en la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cables és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i que aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també de que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, del que seria una millora interna de la seva infraestructura que és només rellevant entre empreses.
2: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi. Així que... Què dius? On ets? On pares?
4: Un segon. Perdo la cobertura, estic trobant un gorro de paper de plata. No, acaba de...
2: Cony, però...
4: Ja ets?
2: Hòstia... Deixa... Tu... On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
5: M'he tret el gorro. M'he tret el gorro de paper de plata, perquè és que...
2: Treu, perquè...
5: Estava perdent la cobertura...
2: Va, que no ens espia ningú, home, va, hòstia, per favor. No, sí,
5: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny, vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh?
2: Sí?
5: Saps, bueno, tu quan eres jove...
2: Bueno, ja tan lluny, no, vols dir que fa tant?
5: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia...
2: Fa molt de temps.
5: L'UG. Cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS. Te'n recordes de l'SMS?
2: Home,
5: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
2: Quantes factures havien pagat d'SMS?
5: Sí, sí. Anaven pessetes, encara, aquella època.
2: Hòstia.
5: El 3G... El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
2: Vale? Vols dir el 4G? Pensava que era abans.
5: Amb el 3G. Bueno, el 3G
2: jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, perquè a més alguna cosa en sabia, i recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric.
5: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, però amb el 4G ja comença l'streaming. Ara aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades...
2: Amb el 4G,
5: I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G. Amb els mòbils,
2: la sensació
5: que tenim ara.
2: Una mica això, la sensació de que hi ha, de que potser hi ha... Ja tens molt, no? Ja, que més no serveix per res, no? Potser?
5: Ah, exactament. Ja tenim
2: la percepció
5: molt,
2: de que ja tens... Què més vols fer, no?
5: Sí. Imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G? Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua. Amb una de gran que amb una de petita. Va. I és el que passa ara.
2: Sí.
5: Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació.
2: Va.
5: I és el que passa. Va. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix. Temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació... És l'intercanvi d'informació, bàsicament. Des que jo envio la informació fins que arriba el destinatari... poden passar mil·lisegons, fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar.
2: No ho apreciem. Clar,
5: ho
2: sí que és veritat que ara... Perdona, que et tallis. Sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar i segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
5: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a Netflix mateix, demanes una pel·lícula o una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no tu no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el 5G.
2: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan era jove. Bueno, quan era jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30 o 40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
5: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant aquí, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans, a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem aquesta... Això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controlin la ment, etc. No? Sí, sí. Ostres... aquesta gent ha sortit tant amb l'1G com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
2: També. I amb el microones.
5: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, eh? Doncs això...
2: No. Sí que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo, o ja el començaven a implantar, el 5G, no?
5: Exacte.
2: I com que va coincidir en el temps, va semblar com que, bueno...
5: Que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això.
2: Sí.
5: Que no sé com, després

0: Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi una i
1: Clar.
0: posi l'aparell emissor de 5G,
1: I
0: no?
1: que no deu
0: Perquè
1: ser
0: si no,
1: barat,
0: no,
1: això,
0: no ho tens.
1: tampoc.
0: No ho crec. A més, hi ha una altra cosa, que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, ai, una freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes.
1: Clar.
0: Val? El
1: Clar, i
0: desplegament, per
1: aquí...
0: tant, és gran.
1: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, ai, ai, que me l'han posat aquí al costat, no?
0: És clar,
1: Que...
0: sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
1: Sí, és
0: Després
1: veritat. Però què hi ha de
0: ja hi
1: veritat en
0: sent.
1: això? Clar, és que...
0: És clar, fixa't aquí, és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous i no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant, realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen, que intenten veure si realment, per exemple, certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han
1: Clar.
0: arribat a la conclusió que no hi ha una relació, perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
1: Clar. Per
0: I
1: tant, no
0: donen,
1: és
0: doncs, que
1: concloent.
0: no és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, de dir, si anem a la base científica de tot plegat, veurem, mira, per exemple, jo et poso quatre dades, eh? El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic doncs, pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
1: Clar, la
0: Bé,
1: ràdio, exacte,
0: si
1: sí.
0: ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava
1: Sí, home, i
0: que
1: tant. I Radio
0: medien...
1: Liberty eren mítiques,
0: Sí.
1: sí, aquelles de vermelles tan altes, no?
0: Clar,
1: També,
0: clar, clar.
1: que tenien... Sí,
0: Clar,
1: sí,
0: clar.
1: sí.
0: Molt grans. Per què eren
1: Clar.
0: tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament
1: Ah,
0: és
1: clar.
0: això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
1: Però
0: Per
1: també
0: tant,
1: més lluny arriba, pot ser?
0: també més lluny arriba, i tant, perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, el Radio Liberty.
1: Ah,
0: O
1: sí.
0: sigui, arribava, la feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. Ara,
1: Clar, no la veus.
0: la podràs llegir, eh? Els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu,
1: Sí. Sí,
0: vale?
1: sí. Sí,
0: Però
1: sí, sí.
0: tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
1: Sí, senyor, és veritat. Això es
0: Eh?
1: va perdre, eh? Sí,
0: Això es
1: tenia un
0: va
1: punt,
0: perdre.
1: tenia un punt
0: Sí,
1: romàntic, fins i tot, l'antena de
0: sí, sí, sí.
1: l'StarTAC aquell. Sí, és veritat.
0: Doncs
1: Sí.
0: aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres
1: Escalats, diguem.
0: freqüències. Sí, té un
1: Vale.
0: escalat. Vale? Pues sí, que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la wifi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la wifi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta wifi, la wifi
1: Sí.
0: no s'atenuarà. Perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. No
1: Clar,
0: és prou gran.
1: passa de llarg,
0: No és prou
1: diguem.
0: gran. Passa de llarg l'ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de
1: Sí,
0: casa.
1: clar. Sí.
0: Clar, poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això,

0: Quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN, que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, l'ona més petita, medeix un centímetre.
1: Clar, passa de llarg, claríssimament,
0: de
1: no
0: llarg.
1: La veu.
0: Passa
1: clar.
0: De llarg, no la veu,
1: clar.
0: No la veu.
1: Clar, clar.
0: No és capaç d'interactuar amb,
1: aquestes...
0: amb les cèl·lules del nostre
1: per
0: cos.
1: Tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que
0: ah,
1: no...
0: exacte.
1: No hauria de ser així, en tot cas, no?
0: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
1: És que deixa'm que,
0: sí.
1: que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
2: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si tu mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics que... o no sé si negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
1: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i en diferents articles i fins i tot algun programa de televisió i de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
2: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però, clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè, clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això vol dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant novedosa, al final un virus no deixa de ser una cosa que té una massa per petita
1: entitat
2: que sigui.
1: Física, no? Clar, clar, sí.
2: Sí, doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però, clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
1: Feia
2: una mica d'aquesta explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge, al final és una cosa que va amunt i avall amb una freqüència fixa.
0: Això és la transmutació de la matèria, eh?
2: Ostres, clar, potser...
1: Sí.
2: Sí. projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur, segur.
0: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
1: Més quàntics, diria, no?
0: Més quàntics, més quàntics. Perquè, ostres, no sé doncs, realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
1: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta que és una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
0: Sí, i tant.
1: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
2: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món. Cosa que tampoc... I jo asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells i altres pol·linitzadors, i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
1: Clar, està clar. Està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir és que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
2: Sí, però com et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes funcionin. Hi ha molts
1: altres. És un tema per on la Terra no és plana, això,
0: Sí.
1: El tema abelles.
0: Però també hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
2: Sí.
1: I el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
0: Bueno, espera't.
1: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
0: Sí.
1: Què més, Albert?
2: Després, hi ha tota una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem, dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia i neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat
1: molt
2: moltíssim i ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma de evolucionat tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, però és que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
0: No.
1: Això és boníssim, eh? Això és boníssim. O sigui,
0: com una prova fregida, com un oli o air fryer?
1: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
2: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones que fa vibrar algunes molècules i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
0: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, sí, el 5G, clar, les zones de ràdio no són ionitzants.
1: Bueno, perdona, ionitzant, o, en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant, fer-les vibrar i, per tant, escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte. I que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal però no se m'escalfa el cervell.
2: Imagina't.
1: No.
0: Soroll de crispetes, el imagina... soroll no n'has sentit.
1: No m'ha passat mai, això.
2: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
1: Per exemple,
2: davant
1: amb els macarrons.
2: Doncs allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
1: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no? Bueno, tot plegat.
2: Sí. Hi ha una segona línia. Perdó, hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ú del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, el cervell. O sigui, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
0: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
1: És el que deia de la MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí.
0: Exacte, això, de fet, ja ve de la ciència-ficció, eh? Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
1: Ja planava.
0: Sí.
1: Però és curiós, perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat, amb el 4G o el 3G. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb Covid va ser com molt... No?
0: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
1: També és veritat, segurament. Sí, ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
0: Aquí està.
1: Albert, digues.
2: En tot cas... Sempre per tranquil·litzar la gent. És molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
1: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio. Llàstima.
0: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? Allò que no es veu, a lo invisible. Ostres, jo per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
1: És màgia.
0: Jo saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
1: És així.
2: Hi ha un últim gran tema que és... El 5G és una eina de control del govern.
1: Està tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
2: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
1: Una mica és això, eh? Que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i aquí pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé. I en canvi, sí, sí. Sense cap problema anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
0: Sí,
1: no?
0: Però fixa't una cosa, eh? Saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
1: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
0: Sí, ho he vist. Bloquegen, es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
1: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
0: No sé, és capes, aquella protecció. Sembla
1: ja ens
0: que
1: sí,
0: no acaba
1: bretxes.
0: De funcionar del tot.
1: Sí, sí, bretxes, ja ens ho... Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, que sí que... En fi.
0: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit, que són el gorro de paper d'alumini.
1: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
0: Que té certa base científica, eh? Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa.
1: Sinó que, fixa't
0: una cosa.
1: Explica.
0: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
1: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt, i algun dia ho provaré, sí. Ni que sigui per morbo.
0: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
1: Si pots posar el modo avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
0: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. Uh-huh. De la gàbia, perdó. Això no, sí. La gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Mm-hmm. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Mm-hmm. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
1: A veure...
0: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
1: I val, no fa pinta que...
0: No, és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
1: Realment, ja entenc. Sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
0: Sí. Bueno, ho pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
1: Sí, clar.
0: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica. Que et sigui el d'embolicar entrepans.
1: L'altre, sí. Segurament, en fi, sí. Acaba pesant el cap i tot.
0: Sí, sí. No cal. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, eh? Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
1: Sorprèn-nos.
0: El 4G.
1: Ah, o sigui, que no serveix per res.
0: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com l'antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
2: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
0: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja. Però el 4 pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
2: Home, és pràctic,
1: Sí, trobo que la imatge és maca, també. La família, per Nadal, tots amb el gorret. Molt bé. Home, això no m'atreviria a dir que no passa en algun lloc. Segur que hi deu haver alguna casa, alguna llar de la geografia dels Països Catalans, que, en fi, no ho sé. Escolta, Albert, alguna cosa més que vulguis afegir amb aquest top 5 que ens has fet, tan magnífic?
2: No, era un comentari així. No sé, a mi em fascina que la gent tingui aquesta obsessió per entendre aquestes coses a mitges i després fer-ho servir com li dóna la gana. És com si ara jo m'inventés més o menys com funciona l'embragatge del cotxe i intentés vestir alguna teoria al voltant d'això. Potser no cal que entenguis ni com va l'embragatge, si no ho necessites, ni que no cal que entenguis com va el 5G, simplement fer servir el mòbil una mica també com puguis i no et preocupis tant. O almenys tampoc et dediquis a fer servir el propi mòbil per veure gent estranya explicant coses estranyes.
1: Ja, arrel d'això, últimament vaig sentir la teoria d'un escriptor, ja ho recuperaré, no recordo, que deia alguna cosa així com que la humanitat ha avançat gràcies a l'estupidesa i no gràcies a la intel·ligència. De fet, deia alguna cosa així com... la immensa majoria dels humans, pràcticament la totalitat, no té ni idea de com funciona el telèfon mòbil, no? I bé que el fa funcionar. Per tant, escolta, no cal saber-ne efectivament. Vull dir, estic d'acord. Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc... allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana. Ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de Bon Peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
3: Hola, què tal? Com anem?
1: Com estàs?
3: Doncs molt bé, aquí. Bé.
1: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
3: Sí, bueno, bé.
1: Sí. Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
3: No cal, per què?
1: No cal, no, també... també
0: amb el vent potser se'n va, es desvia.
1: Se'n va. Perquè tu, una mica el servei llegit sí que el tens, no?
3: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
1: Ja no feia falta abans.
3: No, ja era d'abans.
1: Ja venia d'abans.
3: Sí.
1: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
3: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant a relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? Per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari. D'un barret, un senyor es va invitar un barret per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
1: Una antena? Un barret
3: no,
1: d'antena?
3: No, un barret ràdio.
1: Ah, ostres, no sé.
3: Sí?
0: Carai, A veure.
3: Ara em sembla...
1: Barret ràdio són uns cascos, no?
3: Bueno, clar, però estem parlant dels anys 40, eh?
1: Ah,
3: clar, o sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no un transistor, era el més habitual, no? La gent sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
1: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, recordeu? Home. I aquesta cosa que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica que ens vam quedar tots els fons, que tothom estava buscant una ràdio i un transistor
3: FM. Bueno, jo vaig anar al cotxe.
1: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que són ràdio digital i també
0: digital.
1: Problemes, eh?
3: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, doncs, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. Al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla em sembla que sí que els porten, no ho porten així.
1: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
3: Sí.
1: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
3: Pues bé,
1: anem
3: als anys 40, finals dels anys 40, no? La gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles. No?
0: Sí,
3: clar, la idea que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I li va ficar de nom Radiohead.
0: Sí. Ostres, això són un grup de música.
3: Radiohead,
1: sí, no, eren els Radiohead cara bé.
3: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava
2: barret. S'ha perdut això, és una pena.
3: Sí.
1: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
2: Sí.
3: Portar barret.
2: Bueno, les dues coses.
3: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Són aquells barrets rodons, doncs allò.
0: Com un salacof, és el salacof, se'n diu?
3: No ho sé, però bueno, el típic barret d'això, de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea. Ja. Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment, amb la inflació i tot això, serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial...
0: Ràdio local.
3: Bueno, feia amb AM, i bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
2: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot.
1: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
3: Sí, justet, perquè...
1: m'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Que és, jo me l'imagino amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
0: Calla que no ho porti, eh?
1: Potser ho porta.
0: Ojo,
1: Hem de preguntar.
0: Sí, sí.
1: 32 quilòmetres.
3: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? Perquè bàsicament semblaves un marciano. Un supero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
1: Home, que ja doncs... es deia així, el nom, el tanto.
3: Sí,
1: ja.
3: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament, això sí, bàsicament era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer, perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, com deia, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models... Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar doncs, poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Honfrich, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, té un pensa de crear, doncs, coses per festes.
1: Què porta de fer garlandes a fer un barret amb una ràdio? És una cosa curiosa,
3: doncs, té una explicació, perquè tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, pues, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mig any dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
1: amb... Aquells de galena, no? Aquells...
3: Sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors era una cosa que només feien servir doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars i molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula... A veure, petites no són. Tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula et fa com a mínim 5-6 centímetres. Per tant,
0: podem dir... A part d'això s'escalfen, que no vegi.
3: Exacte, bueno, això és una altra. A part s'escalfen...
1: Aquest, sí, bueno, aquest sí que et fregia el cervell, aquest.
3: A l'hivern bé, a l'estiu malament. Però bueno...
1: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament.
3: Quina clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friki i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular. Estem a finals dels anys 50, als anys 40, a principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal. Per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament. Però el senyor Humphreys sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però a més amb aquest barret, i bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
1: Sí,
3: eren
1: sí.
3: Mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies veure a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret es pogués trobar la senyal, i l'altra, el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I, clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant, semblaven dues antenes. Per fer una idea, també. Era com... Sí?
1: Un armatoste guapo,
3: maco, és un marciano. Lo bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè si no les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides funcionant. O sigui que bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs clar...
0: Com anava?
3: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
1: molt millor.
0: Aquelles de pila de petaca,
1: Molt més que una Genji, ara,
3: Pilote. Sí,
2: i tant, exacte.
3: Bueno, i molt més que un iPhone.
1: També, efectivament. Sí. Veus aquest senyor?
3: No, l'home bé. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora, sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? tot bo, pot ser que funcioni, però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora et sortia aquell soroll. Saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt. Molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest. Sí, com molt molest.
1: Es fregia el cervell també, literalment.
3: Sí. També s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa. Comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Que si et giraves o inclinaves el cap, pues la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
0: És a dir, t'havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
3: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cara a l'emissora, perquè si no, pues...
0: quan et giraves ja perdies, ostres.
3: Sí, sí, sí. Sí.
1: I tot i així, dius que va tenir èxit, eh?
3: No. Tot semblava, que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent. Però hem de dir que, tot i la gran campanya de venda, del producte, les ventes no van donar gaire. I a principis dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, bueno, això, un invent que bona idea era poc pràctica i no va triomfar, sobretot no va triomfar bàsicament, i si hagués triomfat hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i això, la curiositat d'avui.
0: Sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de baquelita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que durien fer un mal, que ja podies estar, sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
1: Ah, ja. I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
2: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos, i escolta, a nivell estètic, prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
3: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
1: Animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, com era, Radio Hat, no?
3: Radio Hat, sí,
1: però com,
3: Radio Hat.
1: Però com era, has dit Martian Man, o com ho has fet anar, això?
3: No el nom comercial.
1: L'home marcià...
3: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així. Era
1: el barret de l'home marcià. Bé, a veure, sí, ja apuntava maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
3: Men from Mars Radiohead. Radiohack.
1: Mars Attacks, una mica, sí. El tema. Bueno, doncs res, escolteu. Gràcies per aquesta edició de la Terra no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement res, doncs moltes gràcies Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
4: Hey! Escuchadme! Me había secuestrado, pero he conseguido escapar.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Som una espurna de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o al...
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rora. Els bombers afronten aquesta tarda un nou episodi de simultaneïtat amb focs a Sant Quirze, Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Hi ha 100 dotacions repartides entre els dos incendis. A Sant Quirze, el foc ha obligat a evacuar el càmping Guilla i la casa de colònies Camp Micaló i a confinar cases del Pla de la Casa Nova, l'hostal rural Mas Blanc i la casa La Rovireta. Els agents rurals hi diuen que la superfície afectada és de 97 hectàrees. A més, s'ha obligat a tallar la carretera C1413B entre Centelles i Sant Martí de Centelles. Es tracta d'un incendi forestal amb un potencial important de 500 hectàrees. S'hi treballen 53 dotacions, 15 de les quals són aèries. A més, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia ha tingut avui dues represes al municipi de Querol, a l'Alt Camp, i l'altra a Pontons, al Penedès. La superfície afectada avui és de 14 hectàrees, que se suma ja a les anteriors. L'incendi de Rubió a l'Anoia es manté estabilitzat i si segueix treballant, això sí, amb indotacions. I a partir del 25 de juliol ja es podrà demanar hora per vacunar-se de la grip, la Covid o el virus sincitial a la campanya d'aquest any. És la primera vegada que les agendes s'obren amb aquesta antelació per impulsar la cita prèvia i la cobertura de la població. Els primers grups de risc tenen cita finament a partir del 5 d'octubre. Seran els més joves i els més grans, els infants i les persones més grans de 80 anys. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
4: Quan abans ens vacunem millor i si és de forma programada ho farem més fàcil pel sistema i per les persones. Ja a finals d'aquest mateix mes, de juliol, podrem demanar la cita prèvia, que és el que volem potenciar.
3: I un equip de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada que podria suposar un avenç en el tractament de les infeccions d'orina de repetició. La immunoteràpia s'elabora a partir del bacteri que provoca la infecció a cada pacient, fet que permet adaptar el tractament a cada cas. I a Constantí s'ha obert el termini per demanar els nous incentius municipals destinats a fomentar l'ocupació i donar suport a l'emprenedoria. L'Ajuntament ha ampliat una nova línia d'ajuts per a empreses que contractin persones aturades empadronades al municipi i una altra per a nous emprenedors que iniciïn la seva activitat. I la Generalitat aportarà 2 dels 20 milions d'euros que costarà ampliar el Tecnocampus de Mataró amb el nou edifici de 13.000 metres quadrats. Es tracta de la primera aportació econòmica de la Generalitat a un projecte que va arrencar fa 26 anys i que amb 4.600 alumnes s'ha convertit en un referent d'innovació i transferència de coneixement per les empreses. Ho ha dit avui la consellera d'Economia, Alicia Romero.
5: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars, natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i com a fi de festa també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
6: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Benvingudes i benvinguts al programa del FEMA Salut. En el dia d'avui tenim allò una professional de l'Institut Català de la Salut, i és que avui volem donar a conèixer la cartera de serveis que s'ofereixen des de la CIR Baix Vallès, concretament des d'aquest servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva. Ens acompanya la coordinadora d'aquest equip i llevadora, Lucía Burgos.
1: Esteu escoltant FEMA Salut.
0: Lucía Burgos, benvinguda al FEMA Salut.
2: Moltes gràcies, Emma, per convidar-nos, no?, i visibilitzar el nostre servei.
0: Doncs sí, tenim interès allò de donar a conèixer, perquè de vegades allò tenim una visió molt sesgada, no?, allò de dir, ai, la CIR, això és per dones, ai, què fan anar allà? I jo crec que nosaltres hem estat allò mirant i feu molta feina.
2: Molta feina, sí.
0: I us adreceu a un públic, doncs, molt ampli, no?, no només allò dones, i per tant, doncs, ens interessa donar a conèixer, que és la CIR. Primer de tot, allò, atenció a la salut sexual i reproductiva.
2: Un títol molt llarg, no? Però engloba una miqueta, pues, això, a donar servei a la salut sexual i reproductiva, que vol dir tota la vida d'una persona, perquè som éssers sexuals des de que naixem fins que morim. O sigui, això comprèn tota la vida de la persona i comprèn a homes i dones. Lògicament, més encaminat a les dones, però atenem a població masculina en certs moments.
0: Això és el que volíem allò, doncs, comentar, no? Perquè, clar, d'entrada sembla que si has d'anar al ginecòleg, vés a la CIR, no? Si has d'anar a l'uròleg, no vas a la CIR.
2: No. A la CIR tenim metges especialistes en ginecologia i obstetrícia, i llevadores, que són infermeres especialistes en obstetrícia i ginecologia igualment.
0: Vale? També crec que teniu allò, doncs, evidentment, personal d'infermeria, no?
2: Sí, tenim auxiliars de CAIS, auxiliars d'infermeria que donen suport, i tècnics administratius que donen suport al taulell i atenció a la ciutadania, per descomptat. Que ara li diuen PACS, el personal d'atenció a la ciutadania. Anem canviant noms.
0: Sí, de vegades allò s'acaba perdent, però al final, no? L'important és trobar el professional que rebés allò una bona atenció.
2: Correcte.
0: Que és el que agraeix allò la població. Lucía, dèiem això, no? Ho has dit molt bé, som sexuals des que naixem, amb la qual cosa vosaltres feu allò, doncs, amb tota, no?, tota la vida d'una persona.
2: Lògicament, els nens, si no és una qüestió molt puntual, no tenen una demanda de venir a la CIR, però...
0: Tot i que cada vegada hi ha un despertar a la sexualitat més primerenca. No sé si us esteu trobant.
2: Sí, com a tot arreu, no? Quan s'inicia l'activitat sexual, doncs és quan tenim un sentit, no? Però sí que és veritat que, tot i que no s'inici l'activitat sexual, doncs fem des d'atenció als joves com a prevenció tardes joves en el nostre servei, i en molts punts. Bueno, això no t'ho he explicat, però el nostre servei dona cobertura a tots els pobles del Baix Vallès. Això no vol dir només Mollet, sinó Sant Fol, Martorelles, Parets, La Llagosta, Caldes, Sant Feliu, Palau, no sé si m'estic deixant algun, vale? Són tots els pobles del Baix Vallès, per això el nom, no? I n'hi ha petites càpsules de tarda jove en cada poble. Aquestes consultes tenen la finalitat de, pues, atendre demandes espontànies als joves per comentar coses que de vegades ells tenen neguits i volen preguntar-nos coses, o atendre, pues, si tenen algun problema de salut. Vale? En el moment que aquest problema, pues, no es pugui resoldre per la llevadora, que és qui fa aquesta atenció d'aquestes consultes, es remet a la ginecòloga del nostre servei.
0: Vale? I els joves hi acudeixen? O cada vegada, és a dir, abans, temps enrere, el tema de la sexualitat era molt tabú.
2: Sí, sí.
0: Jo crec potser ara aquest tabú s'ha trencat, no?, una miqueta, o encara...
2: S'ha trencat. A més, jo crec que els joves estan molt empoderats en aquesta...
0: Manifesten més obertament, no?
2: Sí, sí, han normalitzat el tema de la sexualitat. Sempre tenim tabús, però jo crec que és un tema que cada vegada és més fàcil. De fet, clar, nosaltres fem molta difusió i molta promoció de la salut quan anem a les escoles. Penseu que visitem a totes les escoles del nostre territori. Anem a una xerrada d'equitat menstrual, que ja fa anys que estem fent, a tots els primers d'ESO, i després en els tercer quarts d'ESO, segons la demanda de cada institut, anem a fer una xerrada de sexualitat i afectivitat, no? En aquesta xerrada, òbviament, doncs expliquem, parlem d'afectivitat, de sexualitat, de gènere, de, bueno, de molts temes que puguin ser del seu interès, i visibilitzem la tarda jove per si tenen alguna demanda concreta, i bueno, i expliquem el nostre servei.
0: I m'imagino que sempre allò amb un tema de privacitat, no? Allò que... No?
2: Per descomptat, la tarda jove té una peculiaritat que potser no tenen altres consultes, que és que els joves poden venir sols, en qualsevol edat, vale? Pot venir una noia de 13 anys, no li demanaran res. Vale? Pot venir a fer-nos la seva demanda, la seva pregunta. Generalment no és les consultes més freqüents. Eh? Les consultes més freqüents és quan inicien una activitat sexual i volen saber sobre anticoncepció o sobre ITS, malalties de transmissió sexual o algun neguit que tinguin. Vale?
0: Sí, ara que comentava jo les malalties de transmissió sexual, que crec que en la darrera ocasió que vam parlar amb la CIR, no? També era una preocupació bastant important en aquests moments, perquè ja s'havia detectat un augment important, no?
2: No només en el nostre àmbit,
0: territori,
2: ja, sinó a tota Catalunya, i es fa extensió a tota la península, es fa extensió a tota Europa, perquè tenim un món globalitzat, i bueno, pues les relacions sexuals també estan globalitzades, i hem de fer més, bueno, cada vegada més prevenció sobre normalitzar les relacions sexuals i conductes saludables, no? Perquè si no, pues això afavoreix, sinó que tinguin malalties de transmissió sexuals, que bueno,
0: ens estem centrant en els joves, però nosaltres també hem vist que teniu una activitat comunitària adreçada a persones adultes, no? Per mantenir allò, doncs, promoure hàbits i conductes saludables.
2: Bueno, l'activitat comunitària es fa principalment per fer educació a la maternitat durant la gestació. Es fan grups de postpart per promocionar la lactància i també per acollir tots aquests neguits durant el postpart, que són molts. De vegades pensem que s'ha de cuidar les dones durant la gestació, però potser tenen més problemes i més incertidumbres i més neguits després del postpart, i és molt important aquests grups d'acollida. I també fem grups de pares, que això fa, potser és més novedor. Per nosaltres no és novedor, perquè ja fa anys que estem, però potser no, en altres territoris no es fa, no? I són els pares que estan, que la seva parella està gestant, que venen a fer grup de suport a la maternitat, i pues, per millorar i per fer un bon vincle una vegada neixi la nova criatura.
0: I quina resposta estem tenint?
2: Molt bona, molt bona. La veritat és que sí. A veure, sempre ho dèiem, potser era un poc petita, no?, que potser venen els que estan més sensibilitzats, ojalà vinguessin totes pares, no? Però bueno, sí que és veritat que els que venen al final tenen una valoració molt satisfactòria, i d'això és el que ens interessa a nosaltres.
0: Estem en una societat molt diversa, també en models de família, no?
2: Correcte.
0: No sé si també des de la CIR, doncs clar, us hi trobeu també, no?
2: Clar.
0: I també allò diversa en cultures, procedències, no?
2: Totalment. Des de mares soles per decisió pròpia, a parelles només de mares, a parelles de pares,

0: o cada vegada es va prenent també consciència?
1: Bueno, es va prenent consciència, però de fet, per sort o per desgràcia, els mètodes anticonceptius, excepte els preservatius, els utilitzen les noies, no? I les dones. La resta d'anticonceptius són, ja siguin hormonals o mecànics, els utilitzen les dones. Però, bueno, sí que hi ha una conscienciació cada vegada més important.
0: També m'imagino que per part de noies joves rebeu també consultes per interrupció de l'embaràs.
1: Sí, també, sí. També fem acollida en l'interrupció de l'embaràs. Totalment són consultes també amb molta confidencialitat, perquè de vegades es poden tenir, bueno, situacions més tenses o no, i s'ha d'acollir la demanda de forma exquisita, quasi bé, no? Jo crec que són de les consultes potser que hem de fer una atenció més miraculosa, més exquisita, no? Perquè sempre diem una interrupció voluntària d'embaràs potser per una dona és, pues, una decisió voluntària i s'ha d'acollir de la manera, pues, molt fàcil i facilitar-li tot, però per a una altra dona, pues, en el seu context de moment vital, pot ser, pues, un problema psicològic si no l'elaborem i ella no pot fer un dol com cal. Llavors, pues, hem d'acollir en aquest moment, sempre oferint suport psicològic per si ho necessita en aquest moment o posteriorment, perquè la vida, pues, va canviant i potser tu ara el que necessites és acabar aquest episodi que no vols continuar i no pensar-hi més, però potser d'aquí 3 mesos la ment, pues, no para de donar voltes i necessites un acompanyament més específic, i, pues, la psicòloga nostra, com totes les psicòlogues de la CIR, pues, estan especialitzats en aquesta acollida i ho fan molt bé, i jo penso que fem una feina molt, molt, molt bona i molt necessària per la ciutadania.
0: Entenc que en aquest cas, abans que parlàvem, la CIR està oberta per tothom, fins i tot atenem allò a noies menors, no? Ens deia la Lucía, pot venir una noia de 13 anys. En el cas d'interrupció de l'embaràs necessiteu allò que vingui amb un tutor o tutora,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hi ha una llei que, bueno, es va canviar, ja sabeu, amb els de plaços, i ara la llei actual que tenim és que a partir dels 16 poden venir soles, per sota de 16 sí que han de venir amb un pare o tutor, ¿vale? De totes formes, sempre encoratgem una miqueta, que intentem establir una miqueta de relació amb els pares sempre que sigui possible, no? Perquè és un acte que lògicament pot ser banal, però estar a casa i necessitarà un acompanyament, no és un acte per fer-ho sola. ¿Vale? Llavors, pues, bueno, sí, moltes vegades ja d'entrada potser pots trobar una noia de 16 anys, oh, jo no vull dir res, però bueno, si comencem a parlar, si, i ofereix la teva ajuda, si dius, escolta, vols que truqui jo als pares, vols que intercedim una miqueta en aquesta relació, pues al final s'agraeix, perquè al final nosaltres donarem una medicació a la consulta, però 2 dies després que ha de continuar prenent la medicació a casa, i bueno, pues ha d'estar en un entorn acompanyat per evitar que no hi hagi cap problema, lògicament.
0: Vosaltres també feu atenció amb violència de gènere,
1: sí,
0: no?
1: Malauradament, pues bueno, hi ha casos, no? I s'ha d'atendre també de la forma més exquisita possible. Si és un abús que ha passat de fa menys de 3 dies, es deriva a l'hospital perquè es pugui beneficiar del tractament retroviral i bueno, perquè s'ha d'activar tot un procediment judicial i de forense, de recollida de mostra i de més. I si és perquè tu manifesta la pacient, que és la majoria de les vegades, no? Que en una consulta normal, que ha vingut per una molèstia, per un picó, per el motiu que sigui, pues bueno, la pacient es desborda una miqueta i t'acaba comentant, pues mira, fa un any pues vaig tenir un abús, un conegut, un no sé què. Tot això s'ha de recollir, s'ha de fer un parte judicial, perquè bueno, pues té una importància, i se li ha de comunicar si ella vol acompanyar, si vol fer la denúncia als Mossos, i bueno, que això tingui una trajectòria, no?
0: Entenem que en aquests casos també el paper de la psicòloga és
1: per descomptat,
0: molt important.
1: Sempre oferint el suport a la psicòloga si ho necessites, o sigui, s'ofereix, no tothom ho vol, s'ofereix, i en el cas de que ho vulgui ara o en un futur, doncs per descomptat es fa aquest recolzament.
0: Sembla que de vegades allò diem, hi ha etapes que sembla que finalitza, no? L'etapa sexual i reproductiva, la reproductiva finalitza perquè ja estem parlant de la menopausa, però evidentment és una etapa que també s'ha d'abordar
1: i tant, perquè la vida sigue, i tant que sí, i volem tenir una bona qualitat de vida. Llavors, bueno, pues a la menopausa de la dona

0: Serà un dia concret, que és quan se li ha retirat la regla, però la vida continua i l'activitat sexual continua perquè som sexuals durant tota la vida, com hem dit al principi, i sí que hem d'acompanyar perquè potser durant aquesta etapa tinguin altres molèsties que abans no tenia. Bueno, doncs aquí tenim un equip, no?, super preparat per explicar què és la normalitat, que quan nosaltres expliquem què és la normalitat també baixem una miqueta el nivell d'ansietat, perquè estem en un món que anem per modes, eh? I ara la moda és la menopàusia. Mira, ens ha tocat. Hi ha youtubers, hi ha no sé què, tothom dona. I ja et trobes...
1: Això són els boomers.
0: Ah, bueno, va, sí, perdona.
1: Hi ha molts boomers i llavors, doncs,
0: pues
1: també...
0: No? I et trobes gent que ve a la consulta i diu, no, és que tinc la menopàusia, què me das? Pues espera, què te passa, no? Anem a veure què passa, quina simptomatologia tenen, què et pots trobar, amb què et podem ajudar, i a partir d'aquí baixem una mica el suflé, perquè igual és una dona que està perfecta, doncs no hem de medicalitzar. El pitjor que podem fer és medicalitzar un moment vital de la vida de la dona. Jo sempre els dic, bueno, té la menopausa, sí, que vol dir que fa un any ja no tens la regla, perfecta. I què vas fer quan va venir la regla? Re, bueno, doncs ja està.
1: Doncs ara tampoc.
0: Lo mateix farem, no? Que a més, tens uns picors, tens una molèstia, doncs anem a abordar aquesta situació concreta. Que tens problemes de fogoll, anem a abordar aquesta situació concreta, no? Llavors expliquem quina simptomatologia es pot trobar i en cada situació pues, especifiquem. Per això fem xerrades periòdiques i també fem algun grup de menopàusia. Vale? Concretament ara estem fent un grup molt, molt interessant a Parets i d'unes sessions i la gent pues, es va apuntar periòdicament.
1: Ara que comentava la Lucía, fem això, aquests cursos a la CIR... hem de demanar, no?, cita.
0: Sí. Són visites sempre programades perquè la gent necessita el seu espai, els professionals necessitem el nostre espai per poder atendre i un espai adaptat i qualificat. Vull dir, no necessito una persona que vingui per uns picors, no necessitarem un ecògraf, però una embarassada necessitarem un ecògraf d'alta resolució per poder fer la prova concreta. Llavors,
1: tenim visites. Llavors, a l'hora de fer la cita, m'imagino que es pot fer a través
0: de
1: la
0: meva salut, o ho poden fer trucant per telèfon. Si truquen per telèfon sortirà primer un call center i que, bueno, va indicant com tots els conceptes i després...
1: I llavors en funció doneu l'opció de dir, doncs, per què és aquesta
0: exacte.
1: Consulta, no?
0: I
1: si,
0: en aquest moment...
1: si és un jove, exacte. Si és...
0: Sí. Per a motiu que vinguin...
1: Salut.
0: Per el motiu que sigui, doncs acabarem agendant aquesta visita.
1: No n'hem parlat, però evidentment hi ha les revisions rutinàries.
0: Vale.
1: I suposo que un dels temes sobretot és la prevenció de
0: correcte.
1: Certes patologies, en especial volem parlar del càncer, no?
0: Sí. Mira, el concepte de revisió a nosaltres no ens agrada molt perquè s'han anat com modificant al llarg de la història, no? Sí que és veritat que venim d'una història de fer revisió. Ara el que es fa és cribatge, igual que es fa el cribatge de càncer de còlon a partir dels 50 anys, doncs les dones ens fem el cribatge de càncer de mà, de cervix. Què vol dir això? Hi ha un cribatge molt estable des de fa molts anys, però ara doncs, potser fa 3 anys s'ha actualitzat el nou protocol i es prioritza molt la determinació del virus del papiloma, que al final és el virus que té la capacitat de produir a partir de molts anys lesions de càncer de còlon. Llavors, aquest cribatge es comença als 25 anys i dels 25 als 30 es fan citologies a totes les noies i a partir dels 30 es fa una determinació del virus del BPH, ¿vale? Es determina l'ADN amb un escobilló. La manera de fer citologia o BPH per nosaltres és la mateixa, ¿eh? La senyora no canviarà res més, però és el laboratori que ens determinarà un tipus de prova o un altre, i es fa la determinació del virus de l'ADN, i això ens dona molta informació i molta tranquil·litat, perquè si no tenim virus ens hem de quedar molt tranquils, ¿vale? Perquè aquest virus sí que té la potestat, el poder de poder malignitzar cèl·lules de col duret, però a 5-10 anys vistes. Amb la qual, si la prova BPH és negativa, ens quedem molt tranquils i s'ha de cribar les dones fins als 65 anys. Si en algun bon moment una d'aquestes proves surt diferent, doncs el protocol canvia absolutament. Hi ha múltiples algoritmes en funció de l'edat, en funció del resultat, en funció, bueno, de múltiples coses, i doncs es valora, doncs, si es necessita fer un control anual, es necessita fer citologia i BPA cada any, es necessita fer una prova més específica que es diu colposcòpia, que la fem també a la CIR per mirar amb lupes, després de col·locar uns tints específics i mirar si les cèl·lules tenen, doncs, aquest aspecte que poden ser susceptible a alguna malignitat, o si en un moment donat doncs aquestes lesions progressen, s'ha de derivar a l'hospital per fer una conització, que seria la prova per treure aquesta lesió que està afectada al virus de papiloma.
1: I això es manté fins als 65 anys?
0: Sí.
1: I a partir dels 65?
0: Llavors, si la dona durant tota la seva vida, tots els cribatges han sigut negatius, pararem a 65. Si no han sigut negatius, no pararem als 65, vale? Això és el que es poden quedar les dones tranquil·les. En funció de com han sigut tots els resultats, de fet, es paren els cribatges si els 10 anys abans els cribatges han sigut negatius. Si no han sigut negatius, continuarem. És dir, una senyora, per exemple, que als 50 va tenir una lesió del grau i se li va fer una conització, durant 25 anys continuarem fent citologies. Això vol dir fins als 75 anys, vale? Citologia o BPA, com el que es valori, vale? Pues lo mateix, una senyora que tots els resultats han sigut negatius, però els últims 5 anys pues han sortit alterats. No pararem als 5 anys, no pararem als 65, pararem potser una miqueta més endavant, quan tinguem la garantia que durant 10 anys aquests cribatges han sigut negatius.
1: O sigui que aquests cribatges en el càncer de mama es fa igual, també?
0: Mira, això
1: perquè
0: és...
1: també sí, cada vegada sense més persones amb una certa edat que debuten amb un càncer
0: correcte
1: de mama.
0: Ara, avui... us he de dir, avui es comencen a fer cribatges de càncer de mama dels 50 fins als 70, vale? Us dic avui perquè ja està en resolució, el Ministeri ja està aprovat i les comunitats en breu començaran a implantar aquest nou protocol dels 45 als 74, però avui tenim el que tenim, que és fins a dels 50 als 70. Sí que és veritat que es fa es monitoritza molt en aquells casos que n'hi ha antecedents familiars o antecedents personals d'alguna patologia. Vale? En aquests casos no es fan mamografies cada 2 anys, sinó es fa pues, el que calgui, el que el ginecòleg valori que és el més adequat.
1: Quan parlàvem del virus del papiloma, que és el que pot generar, no, aquest càncer de coll uterí, recordar que també a les joves...
0: No? Les vacunacions.
1: A les joves i als joves.
0: I als joves, no? Molt bé. Ara ja fa... jo crec que ja portem 2 anys que ja estan vacunant els nens, ja des de l'escola, des dels 12-13 anys, i les noies des de l'any 90, les que van néixer al 95, o sigui que ara ja tenim un cúmul de dones de gairebé 30 anys ja vacunades, vale? Per això que el panorama en anys venidors canviarà molt, perquè totes aquestes dones tenen molt menys risc de desenvolupar malaltia cervical o alguna lesió del grau, sobretot són lesions de graus, no? Perquè bueno, això potser no ho hem dit, no? Però el virus del papiloma és un virus molt comú en la nostra societat, que el 80% de la societat en algun moment tindrem relació amb aquest virus, però com a altres virus el podrem vèncer, no? Pues, amb un estat de salut saludable, no fumar és un tema superimportant, tant per les malalties de transmissió sexual com pel virus del papiloma humà, que també és una malaltia, és una infecció de transmissió sexual, perquè, bueno, s'ha vist en estudis i amb una evidència científica molt clara, que relaciona més temps d'aclariment, més temps de progressió de malaltia si la persona fuma. O sigui que és molt important que deixi de fumar les dones i que no fumin. I si fumen, o sigui, el primer missatge que donem quan ens surt un virus de papiloma positiu a la dona és sobretot una bona vida saludable, bona alimentació, exercici físic i no fumar. Com que no? I què té a veure? Pues sí, té a veure molt. Vale?
1: Amb el temps haurem de dir que disminueixi també la contaminació ambiental.
0: Això també
1: ajuda.
0: Segur que sí.
1: Lucía Borgos, ho hem de deixar aquí. Bueno, recordem, ella és llevadora, coordinadora de la CIR Baix Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i fins una propera.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres.

donava llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat. Un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
2: ¿Me dices tu nombre, por favor?
3: Mi nombre, Peyu.
2: De acuerdo, Peyu.
3: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con i.
2: Bien, Peyu,
3: Peyu. Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipo Norc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: tornava llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nunó. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: La veu de Sant Joan 107.4 FM.
1: Per haver sovint dormit amb la solitud, jo me n'he fet

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipo Norc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

per dintre tot ben corcat. Si em moro a casa, què direu? Si em moro a casa, què direu? Voldran saber-ho.

llàgrimes, aquest munt de llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes, que us baixaran altes avall.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.